Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records. Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, però són un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoc, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de benedir en els convidats en aquest podcast. Pues, com començau amb la música? Quant és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a tocar...
0: Digues, perdona.
1: I vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
2: I seguim amb aquest Sonora de Ferreries i mos hem assegut avui amb en Tòfol Bosch Gené, nascut l'any 1934 a la Terra Roja.
3: Terra Roja.
2: Què és la Terra Roja, Tòfol?
3: Un lloc gran, i has de dir que quan va acabar la guerra, jo tenia 6 anyets, escola va anar molt poc. Quan es dies que mon pare no em ve de mestre, avui pos anar a escola. I he acabat. I bé, que va fer servici, a marcar l'enginyer, a la central, i van tenir sort que hi havia, i teníem un cabo valencià i ens va ensenyar un pot de cosa. Era un lot intel·ligent i nosaltres ja duem ganes d'aprendre. I ja vaig prendre un pot de cosa, de llegir i escriure. Però a escola molt poc, molt poc. Jo mai he culpat els pares nostres perquè s'hi va venir després d'una guerra civil com va anar. I mon mare, quan comprava una sardina, nosaltres entre germans, i em feia tres trossos. Pots pensar que t'havia de mirar bé on era la pinxa sense oli. I tot i menjàvem, feien la bereneta tres d'una pinxa. I era un lloc gran, ho és, i la, mon pare hi va néixer a la Terra Roja. Ara tindria 110 anys, tindria mon pare per aquest món. I vaig fer la vida fins que em vaig casar a la Terra Roja, fins a 27 anys. Em van casar i me van fer pagès, no els van a la compte.
2: A quina edat vas fer la mili? Et servei? Militar. A quina edat el vas fer?
3: 19 anys, voluntari, 3 anys.
2: I la Terra Roja, per la teva família, què és? Com a lloc, què significa?
3: És un lloc bo i bon propietari. És a dir, que mon pare i mon mare es van casar de dins el mateix terme, que està sobre vell, i m'ho passa a Terrotges, ma mare està sobre vell, i van a morar, i el lloc era el mateix propietari. La propietària va veure néixer ma mare, va veure néixer mon pare, i se la miraven. Mon pare, el senyor, quan ratllava amb ell dos, tu a tu, li deia tu sempre, però ara els respectava quan hi havia altra gent. Fins aquí el respectava, així quan tocava en aquell temps. Bon dia tingui, bon estar tingui, i quan s'anava, guapo, per servir-lo. Llevava el capell, guapo, per servir-lo. I així anava, era. I aquest senyor es va casar amb la filla de General Ponte, tinent general. Era el sogre del senyor Starroig, era tinent general i estava en el costat d'en Branco. Quan venia Starroig, venia dos motos davant, la guarda civil del migjorn dins l'entrada, que ningú passàs, i allà feia la bereneta o el dinar, el que conviraven. Però venia tota s'escolta seva, estigui en general. I aquest senyor és bona persona, i el senyor Benfimini, Sant Tema, de Mercadal, ja tenia molts llocs. I ell va anar a la guerra d'Àfrica, i sempre per pujar li mataven les tropes, els mores de dalt, i ell era sergent i va demanar els mandos pura i li van dar. I quan va agafar el mando, va agafar les tropes de nits i vam pujar dalt al Gorgo. I quan van dar permís de fuego, ells van ser dalt i vam acabar la guerra allà, vam matar moros. Ell sempre dava la mà esquerra perquè duia cap braç en dret foradat d'estiroteo, i ja va sentir molt i va morir tinent general.
2: I tu, quan eres petit, a la Terra Roja, com ajudaves a ton pare?
3: Com?
2: Sí, què feies?
3: Molt poc temps per jugar. Una pilota de pedaç ben lligada, i quan està banyada no corria. I barca rampuda i no res. I els senyets venia a Ferriers, dues cellet a vendre, no mascar s'asa, bast i basses, i mon pare em posava damunt s'asa i així per paret tenia. Paret, i si botiguera que Ferriers se'n debaixava, perquè jo, sis anyets, estimat, jo no podia pujar. I quan havia buidat la llet, la botiguera engafava, jo per... Mon mare m'enviava que se sabe si d'un bòtil de llet, com natural, i em tornava a agapar, i em tapava amb una manta perquè duen colsos curts de bonses, i feia fred, molt de fred. I un dia trobaria el puesto, encara quan anava cap a la Terra Roja, s'asa va anar dins poca sabrera i va posar a pasturar. Va bé pensar, s'asa mesquinat, no berenat, jo tampoc, el deixava menjar, menjava i jo de mençar allà. I mon pare, bon, tu estàs tot a venir, i així el veig que ve. I què pas? No, que s'asa té talent, no ha menjat. I jo i tu tampoc, pam, pam, una cada banda, venga, ja no va trobar més s'asa a menjar, perquè de bontes els pares eren durs, amb una mirada, anàvem a puesto. Eren molt, i nosaltres allà, i eren 12 persones a la taula. I nosaltres, que eren de casa, que no es acabava el plat de davant, no hi havia segon. Ja podíem perdir feina. L'arròs de la terra jo no em passava. Jo no me passava l'arròs, no m'acabava. I el plat i dins la cotxeria em va acabat, jo i el germà, que més segon, i la cotxeria estava macada, hi havia rates, i jo vaig dir al germà, saps què hem de fer? Amb un sacuera, l'arròs de la terra, posarem dins el forat de les rates i les rates ho menjaran. Diu, i ho vam fer. I després, quan havien acabat, ja han acabat tocant la porta, la mare venia, ja ho heu acabat, sí? I, però bueno, allò que, o xurons, o què, fem passant la cuera dins el forat de les rates. I, però mos van afinar.
2: Ui, que us van dir?
3: Van tapar els forats, els missatges, i llavors va ser més sèrio, perquè m'ho havien de menjar, i mon pare, a les 4 hores d'aquell temps, que anàvem amb el sol, si obres que m'han anat vens ells dos. Jo pensava fins a les 4, i mon mare m'ho obria, si no havien acabat, i el plat quedava, però per sopar tornava a sortir el plat aquell, tu no havies menjat, i passaven a les vespre tu, l'arròs de la terra o el xubro, no sé si és. I això és sèrio, la disciplina que hi havia, eh? Allà no.
2: I què menjàveu més, a part d'arròs de la terra, xiurons, mongetes?
3: Munyà cobrit, patates frites, xua, els temps que em demà d'esport, i cada un tenia el seu tros de xua dins el plat, i tenia, i en la curama, per dijunis divendres, i tenim un missatget, José Ignacio, m'ho demanava, el món menjador, quin dia és que no menjant xua i sobrassada divendres, i quin dia és, perquè no sabia mai quin dia érem aquest, un bitxet de poble que havia vingut, i, però demanava quin dia, perquè aquell dia n'hi havia sobrassada, per dijuni, a mon mare era severa també, que allà era dijuni, dijuni, i missatges tots, tots.
2: Com us van educar en la religió a casa vostra?
3: Això cada diumenge a missa, i és qui volia anar a caçar en caçadors de la Tarroja, sentien mon pare xerrava de bona hora, sentien que tocaven la missa primera, i llavors anàvem a missa primera i de bons berenàvem, i qui tenia el dia libre podia anar a caçar, però els altres, si tocaves tornar d'estar en el lloc, pues, quedàvem.
2: I resàveu cada dia o no?
3: El rosari cada vespre. El rosari, com que era de 8 a 9, mon mare se posava la granera de garnaca de davant, de vora d'ella, s'invocat que dormia, tac, al cap, tu. I no, no hi havia punyetes. I bueno, demano un ranxo, bitxets aquests, quan jo i estan rebentats, i no, però ma mare no perdonava, al cap.
2: I com es resava? Com se resa el rosari? Què dèieu?
3: Ma mare de davant, i els altres en darrere, ma mare de capellà, diguem, rosaris i resant per aquí, i resant per un altre, jo pensava, a tants han de resar de sants, però...
2: I ton pare, quan era al camp, sabia de dites o refranys de sa terra, de quan llaurà, o de sa lluna, del sol...
3: En sa guerra, mon pare... el van agafar dels més vells i el van destinar a Sort de Binissai, saps on és tu? I allà, la Tarroja va quedar en dos homes vells, homes d'edat, que podia fer lloc. No, massa cosa, aquells homenets. I així va passar dos anys, mon mare, aquells dos homes feien de l'amos. Mon pare no hi era. I així com així vam passar, com vam pura. Un vespre, en Sant Bartomeu, vam, anàrem a caçar, si agafàvem dos conills i fèiem una passeta per Sant Bartomeu anant a xoques, i quan venien de caçar, dins el, no sé si està mai a la Roja, hi ha un carreró que va cap a escala, una banda de Santa Rita, s'altre era sota la Roja, van tenir set, i jo dic, anàssim a cuir una cinderia a l'amo en Toribio, de Santa Rita, que te tenia ben ran, dic, veurem. I sí, i van anar d'una cinderia robada, una cinderia així, i eren quatre, i teníem el missatge que patia, que el missatge en aquell temps anava sempre en l'amo. Mon pare, quan me'l va cridar, com has casada? Bé. I va partir la poina i el missatge li van dir, cuidado que ho digues a l'amo, que no era nostra la síndria. No, jo no era. Quan van anar a berenar, mon pare amb una cara que perxava. Jo ja vaig tenir calor. I dic a les germans, dic, mon pare ho sap, que han robat una síndria a l'am Montolibio, era Tolibio, l'am Santa Rita. Diu, que va, sí, eh? I m'ha partit, me diu jo, diu, que està bona la síndria de l'am Montolibio, la 40 putes, dic jo, quin desastre. Dic, sí, bé, han tingut sort i han anat a robar una síndria. I van amagar les estades, un puesto dins una mata, se van tirar. I, doncs, anàvem a dormir i després de venir em diu, de volta tu no vagis a dormir, ta mare te darà un duro i vas a pagar la síndria a l'am Toribio. Me cago un dia de puta, ben jo. Diu, tant et si vas en sas, com en saber-lo. Jo vaig servir si ja en aquest temps. I jo hi tenc que anar amb... Tu ets culpable de... Ets el major i ets el responsable d'ells. Cago en Déu. Amb mon mare em dona un duro de paper. No pot... I ves que fa sas i quan me n'anava cap a Santa Rita. Una gent que com a família... Si vaig, però si dic, no hi vaig, mon pare ho sabrà. Serà pitjor, quan jo tot sol ratllava. I si torçada, i si... Ai, vaig tenc que anar, perquè jo t'ho costuro. I me'n vaig a Santa Rita. Bones tardes, bones tardes. Ma dona diu, mi dona, aquestes hores que hi ha res de nou, estàs a anar a dormir? I no, dic, tinc ganes de ratllar en l'am Toribio. Diu, són a dormir. Dic, que esperaré. Diu, que frixi. Dic, no, no, no, que dormi. I quan es va despertar, va anar a cridar els missatges. De... I diu, te vol que hi ha res de nou? Era l'Urenc, un home molt trempat. Dic, no, dic, que ha passat això, eh? Mon pare m'ha dat un duro i ben que a poc a poc se cindria. I me mira, diu, ara, bastant, és duro que sigui teu per anar a aixoques els cavallitos en aquell temps que venien. Diu, que sigui teu. Gràcies, jo no estava preguntat. Allò, se cindria aquella, no saps què la vola. Em van ensenyar molt petit de no robar. Mon pare fa empeina mentre que en el ranxo, un pare amb una cara com un guardesvil. Diu, com ha anat? Dic, bé. No vol... Diu, que ha volgut la síndria? Diu, la síndria, l'amo te li havia dit que és duro, sigui meu. I per anar a xoques, per gastar per Sant Bartomeu. Diu, idò, diu, si t'he dit que sigui teu, és tu gel. I els altres germans, i t'ha anat bé, eh? Encara ens fan saber per això. Tens un duro, tu? Un duro en aquell temps? Tens un duro? Va, ves i saps a Sant Bartomeu. I va dar doblers a tots. Diu, Tobal, tu ja tens un duro rebut de l'amo. Me'l ballava amb un pare en aquest xivar de 10 pessetes, per exemple, i jo em vaig dar un duro. És a dir, que... No em va, bueno, va servir. Que bé, tinguis la mateixa paga dels altres. És qui em va dar per anar a pagar la síndria i llavors me'l va arrestar. I no? Va anar dret, eh? I això... Allò... Tu, a 19 anys, presentat a un home, jo vaig venir a robar una síndria. Ja ho cobreu, la síndria. No la vol cobrar.
2: I el camp era molt dur en aquella època?
3: Puh, de sol no hi havia rellotges, no. Sol a sol.
2: Es matí? Què fèieu quan ho xicàveu? Després d'anàveu...
3: Matí... Un pare mos tenia un capè fet, un cordado, i doncs partíem a segar o segués. Jo era, tenia sis anys, dues esbrenanes homes, en sasa, un mare preparava dins una olla gran i pressurat, i bé, però per anar per 7 o 8 i 9, i jo m'ho sabia l'hora que jo pujava i venien el missatge major de baixava, el missatge major agafava i repartia les sopes a les altres. I va acabat el missatge major, agafava la palangrana, les patates frites i prejurat, i passava, era aquell, era missatge major, es contenia una persona de confiança. I doncs agafaven, tornaven a Montsasa i tornava a partir. Un dia, quan te li dua, vés a embarrar a la portellada, a la base, i vés tirar els sucres dels homes. Les sopes no, les sopes van quedar, però la sol es va trabucar. I el missatge major era Nofre, son pare dels pardals. Nofre. I Nofre, jo plorant, diu, jo, aquí hi ha res, no. M'ha passat això, diu, no passa res, diu, si hi ha la sopa et berenarem. I he fet aquestes.
2: I els animals com eren en aquella època? Els animals?
3: Qui?
2: Els animals que teníeu?
3: Vaques, cabres, bens i de bonses. El que valia molt eren els mulats, perquè no hi havia tractors, mulats contenien la cria de ses egos, someres, i tenien valor, perquè llavors venien els mallorquins a comprar. Que saps on duen els doblers els mallorquins? Perquè quan havien acabat de clavar el tracto, es daven la mà i allò era com una firma de notari. Ells duen com una bufanda, una faixa, i duen els dobles que deien ells dins la faixa, i se la desfeien, i ja deixaven el trato pagat, i doncs enviaven un camió, ho replegaven, els missatges seus, i se'n anava carretera a carretera. Però va fer el trato, daven la mà, i allò era una firma, una firma.
2: I com és que venien a comprar els animals aquí?
3: Perquè sabien que aquí hi havia els mulats, les someres podien tenir matxos i ases, les egos podien tenir matxos aguins. I per fer-les criar d'un cavall, havia dels cavalls que volguessin la somera i sortien matxets o muletes somerines i tenien molt de valor. I si era d'ego, eren d'asa, pare d'asa i es cruce d'aquí. I si eren matxos, aguins. I també tenien molt de valor. Se'n duen cap a Mallorca perquè se tos ni pintats encara no n'hi havia.
2: Eren animals
3: i,
2: forts.
3: Igual que els vedells, els vedells també, els vedellets, venien i m'ho deien, mon pare, anem, vull replegar els vedells. I vells que esperaven. I a veure, perquè els mallorquins obrien un monedero de plata, un monedero llargat així, i duen la calderilla, i m'ho daven 10 cèntims. De propina a nosaltres, tu, 10 cèntims. I de veres que anàvem a replegar el vell, perquè ells no havien de mastenar a la tanca, nosaltres anàvem replegant dins una quintana i ells allà tractaven. Era...
2: Déu-n'hi-do. I quan ja eres més gran, vas qualcar a Sant Bartomeu?
3: Vuit, deu, vaig començar a col·locar.
2: En els 8-10 anys vas començar a col·locar. Però ja sorties per Sant Bartomeu?
3: Sí, però amb un altre cavall, un perxeron,

0: aixecadors, també. La criada venia, i fins que es casaven i feien. No li agradava fer cares noves, ben pagava. Eh? I després, els dies acabades de segar, que el guanyat, que el van anar preus, sí o no, se pagava. I si era un bon any de gra, perquè de bons el que volia era el blat tenia molt de valor, s'hi regalava una cortera a cada segador. Si tenia de soda, i si era un any plac encara, mitja cortera. Mitja cortera eren tres barcelles, se dependia senyada.
1: Com eren les mesurades? Què fèieu?
0: Venia els senyors, bé, Santa Maria, encara hi va ser temps venint la senyora l'acompanyava, venien, si mo mare no podia, de vegades començava a partir, jo ja vindré, ella partia, perquè la senyora en començar ja era a cera, a veure com mesuràvem. I la bereneta, bona bereneta, els senyors fan la bereneta en altres, o en els vermells, i el nisset. I la nisset, bé, aigua ardent, li deien els homes vells, els missatges vells, ai, l'home que duix aigua ardent, i era nis. Quines coses. Teníem... el senyor Sota Roja, a més de missatges, tenia un jornaler. I el jornaler feien les psíquies, si hi havia d'orçais grossos, el feien recórrer pel lloc aquí on... I les psíquies anaven netes, quan plovia, no hi havia aigua. I aquest home fumava en pipa. Me diu un mostatxot, un plomero, quan menjava bunyols amb arròs, la Maria, ella encara ho sap, però, posava un mostatxos, però tot el que ve per allà paven mostatxos, mostatxots. I quan va venir davant l'espadreny, per espadregar-me, si hi havia còdols, hi havia dragons, i nosaltres, tu meu, aquí hi ha un dragonot, el agafava, fumava en pipa, diu, a què ballarà, a què ballarà? Llevava el canó de la pipa, i ell agafava el dragó així, i li feia badar la boca, li posava una gota del canó de la pipa, de pota, a la balla, i el dragó feia dues voltetes, crac, quedava amb la panxa per munt, et se matava així. I no, saps que n'he vist? Però que els dragonots aquests, en dues gotes des que no se pipa, ells hi fa badar la boca, jo em mullava, a la balla, i el dragó fa així, així, i ballant-hi quedava. Quines coses, eh? I allò és la festa. Tomàn.
1: Tu, l'ofici o la feina de pagès l'has vist com ha canviat des de que eres molt petit fins que has estat pagès?
0: Fins que van els tractors. Sí.
1: T'has anat acostumant a tots els canvis?
0: És un canvi radical. Hasta i tot vaig prendre a fer la cesària. Com fan les dones, jo la feia, i l'he feta moltes vegades, els bens, cabres, com podien tenir el cabridet. Vaig començar a Sant Llorenç, que de l'autot ja eren grossos, una cabra que no podia tenir el cabridet. Va venir el mariscal, va intervenir, diu, ara deixa la pe, que puja més la salsa que el peix, morirà la cabra i res. I jo dic, que punyetes. I la gap, la perm, i la vaig obrir

0: dins el buit, i quan l'investigava es cabria mort. I llavors vaig enviar en Paco a dur fil i gua, des a dur fil i gua a ta mare, digue-li que ha fet una cesària, i la vaig cosir bé, tot, i ella va quedar viva i va tornar a criar. Això és la primera cesària. I doncs ja, bueno, em vaig fer béns, em vaig fer en cap bestiar.
1: Com és que te tenien por com a caixer, a tu?
0: Ai, perquè que cavall botava sense preda que... Què tinc que dir jo? M'anava gran a Ciutadella, un any el va arrencar en el pla, però descripcions. I Ciutadella de Enterratge a Saigo va, no en tornarà, va a Saigo. I a Saigo era de circular allà d'esport. I quan vaig allà el vaig girar, vaig pujar, i amb vol de crits i aplausos, però se senties a Saigo va. No tenia cap nosa a Sant Joan. No. I aquí el doctor Franco, l'Ajuntament li dava un passe per anar en el balcó de l'Ajuntament, ell i la senyora, l'altre any, el doctor Franco, que es va morir ara, m'ho va contar, i diu, el papà i la mamà, diu, clar, l'Ajuntament dava... el permís, però diu, nosaltres no hi podien anar. I me deia, en sortint a Roja cap a davall el pont, davall el pont. Diu, i quan sortien a Roja, nosaltres érem com a cunyat. Però jo m'agradava botar i per davall m'acotava, per davall les cames dels homes o les dones. Diu, te veus, totes, m'ho vau contar l'altre any, això. Diu, però en sortir mos tenia avisats que no t'haguessin mig. Davall el pont ell no vindrà. Diu, allà heu d'anar. I coses d'aquestes, eh?
1: Que era un cavall molt enèrgic.
0: Molt de geni.
1: I quant d'anys el vas dur, aquest?
0: Aquest el vaig... dormir de jove... 20 estona vas deixar de vell perquè un missatge de quan t'entrenava diu, deixa-me'l, jo m'agrada en Climent el pescador, i jo de baix ell s'hi posa, li fa un bot, el primer bot ja va quedar en Montescoll, i el segon ja va passar per les ures. I jo era grap a sota de Roig, aquí on tot. I li vaig dir una cara per tot sang, ma mare va manar i va posar supermai d'aquest. I res, mai més em va demanar el cavall. I quan pastatjava, l'avi de baixava a Vall d'Espont i mirava de Roig, i quan va veure el pas que dur, que amb un bot de valls anques meves va veure les orelles del cavall, se'n va anar per amunt a seure. I quan vaig anar a les completes amb ella, dic, bueno, el vaig saludar i va enrallar. Dic, com us ha agradat, escaleu? Diu, gens. Diu, tu tastaràs aquest cavall, el tastaràs? Diu, me n'ha anat. Per no votar, va anar per Montaseure, que seva, per no veure un escaleo, perquè per davant les anques va veure les escaleres. I amor, no ho sé, llavors fa escaleo a la planada, era grava en aquell temps, no era. Els senyors de Roja tenien balla i anàvem amor cada any sense ajuntament, i ell, l'Ajuntament, va assenyar el que... diu, l'has de fer suspendre, l'has de fer suspendre en Telo. I va fer una partida de boig i d'altre del senyor de l'Ajuntament. Bueno, això és el cavall teu. I això li van dar l'enhorabona i el senyor tot content que votàs i que d'altre del senyor de l'Ajuntament li daven l'enhorabona. Però ell em va cridar que va fer així. Jo tenia 17 anys, 19, demana. Bueno, cosa de senyors, eh? Sí, cosa de senyors. Jo, i Sant Joan, en aquell temps, quan entraven els dissabte, vinc de passar per les platacetes d'estí, de les palmeres, se poden voltar i miràvem els cavalls que venien. I aquest congo que diu una Maria em venia esperat abans el cant del Soladell, que hi havia, doncs, hi havia pins a cada banda, molt llarg. No, no, i perquè no dormia aquest home, i perquè jo hi havien d'anar i estàvem a casa seva, i diu, t'esperen, no ens ha passat, per tal puesto, perquè esperen en Terra Roja. Bueno, conco, no seria de parell. No m'ho deixava de vista totes les festes. I ell parteix i la placeta, ara ven Terra Roja, ara ven Terra Roja. I ho ronçava tot. I jo quedava. Vespre dormia caca, conco jo. I ells tenien un pagesos, tenien una filla que era una monada, molt guapeta. La tia me diu, mira que quartos per tu. I que t'hi dones per Jesús. I bé, jo quan vaig sortir de casa que el senyor, mort de son, cruixit, mort, el primer dia que em ves, ves trobava ses a sa barganta. Em pot dins el llet. Ella, no hi havia ningú, dins el llet. I s'embarganta bé i me mira i bueno, hi ha tot aquí, allí meu. I diu, jo m'anaré en el llit seu. I la tia me crida i diu, que saps què has fet? Ha dit, dic, que hi ha que he pixat el llit? No, no, tot val. T'has posat en el llit de la pia de Nadalina. Ai, hòstia, diu, és prou sònic, cruixit, no ha passat res. Però si ell hi hagués estat igual, m'hi fot, crec.
1: I quant d'anys ha sortit per Sant Joan?
0: Dependia, senyor, si tenien compromisos ells, si era un amic o tenc que dir, o cosí, me convidaven. I a Gràcia, també, a Gràcia cada any, a Gràcia.
1: Anaven amb el cavall cap a Ciutadella...
0: I no, a peu, que sí, tu. I amb molt també partíem les 3 de la matinada i de ferrer anaven 5 o 6 i anaven junts.
1: I anàveu vestits de caixers, ja, o no?
0: No, duen la roba dins el cabiol i ho duen a aquest senyor. I menjàvem a Can Pic. Can Pic s'estàs on t'has que tenen la plaça de l'Ajuntament quan agafàvem per avall a la dreta, allà menjàvem els pagesos i dormíem aquests senyors, que tot seu.
1: Sí, anàveu a Ciutadella i feu 2 dies allà i dormíeu aquests senyors.
0: A Ciutadella i dormíem a Casco, a nosaltres a Casconco i jo a aquests senyors. Ai, i a mi... Van dormir, primer vegada que vaig anar, hi havia dormit mai, un llit alt d'aquest antic, però alta, i jo hi vaig anar amb ma germana petita, amb en Paco, i jo no pujaré, ni he dit, mai no pujaràs, el gap, i pam, li pos. I diu, i tu que no vens? Dic, pam, i jo així com vaig pujar, vés pujar, però amb llet no el sabe. Nombre de senyor, eh? Però cago en dena.
1: Val, moltes gràcies per tots aquests records. Jo que podríem estar 3 dies seguits
0: xerrant. Ai, mi madre, eh?
1: Jo li diré a en Bep Cardona, que és el teu nebot, que vengui a gravar-te perquè tens tantes històries que no acabarem mai. I me sap greu, però ho hem de deixar anar, no. I, perquè és molt tard.
0: I tenc que dir jo dels pares meus, el que estic més content de tot el grit de ma mare, però no tenc cap germana, s'estimava la Maria més que jo. Ella hi està davant i pot guardar a mentir. Pot guardar a mentir. Se l'estimava. Coses que jo no sabia, com de oh, i això, ella ho sabia tot. Jo no. Se l'estimava de pura sepa, però...
1: Li feien confidències.
0: Clar. Quan un dia va venir i la va presentar a la marquesa, bé, està davant d'una estrella. I quan se'm va anar, ella va acabar, la va cridar a ma mare, i s'ha casat el senyor, i va anar. Diu, nina, ella, no, nina, diu, jo quan he hablado una vez con una persona, diu, me la llevo. Diu, és una chica educada i sabe hablar. Diu, ten cuidado, eh? Oh, mare, més que mai de bons, conta tu, la marquesa li va dir això, que quan havia ratllat amb una persona se l'endua.
1: Idò, Tobal, moltes gràcies i molta salut.
0: Sí, idò, i això és la vida, estimat.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.

de tu com un mai més. I feixuc com les paraules

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Migjorn, a pesar de no tenir ajuntament, era un poble que, amb una personalitat molt definida. No sé com t'ho explicaria, però el Migjorn tenia el seu color, per dir-ho de qualque manera, no? Ens definíem de la resta. És una gent constant, molt unida quan hi ha qualque cosa que per què lluitar, i una gent noble, diria jo, encara que quan s'enfada es pot de cuidar. Sí. Però no hi ha dubte que Migjorn tenia la seva personalitat abans de no tenir juntament. Sí. Tal vegada ara estigui més diluït perquè ha vingut molta gent de fora i ara ja no és tan peculiar com era abans. Ara està més mesclada la cosa. Llavors, Migjorn tenia el seu caràcter, no hi ha dubte. El caràcter migjorner, sí. Ha existit, existeix.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Podríem parlar de nou de la colonització que hem viscut durant més de 300 anys. Rubianes, digue'ls-ho.
2: A mi la unidad de España me suda la polla por delante.
1: Però nosaltres també colonitzem, excloem o abusem del nostre poder com a persones blanques? La resposta és sí.
3: Molts cops ens autodominem com un poble solidari. Fem referència al nostre agermanament amb el Sàhara, Kurdistan o Palestina. Abanderem la solidaritat internacional dels brigadistes quan necessitàvem ajuda davant l'amenaça feixista o quan d'altres n'han necessitat i hem baixat en massa el País Valencià a treure fang. Fardem de l'increïble i viu moviment associacionista i d'entitats que han teixit una xarxa forta i de suport mutu. O, si som més convergents associates, parlem de la Marató de Catalunya, com l'acte de solidaritat de l'any on posar-hi 10 aurillos per sentir-nos solidaris.
4: És gravíssim!
3: No ens malinterpreteu, no creiem que estiguin malament en si mateixos actes com els de la Marató, però és un fet que si la riquesa del món es fos repartida de forma justa, molt probablement no serien necessaris aquest tipus d'esdeveniments tan espectaculars.
1: Però tots sabem que la contradicció i l'hipocresia també forma part de nosaltres. I sense desmereixer totes les gestes increïbles que hem fet i creat com a nació, cal que posem focus en alguns aspectes als quals hauríem d'aprendre, reflexionar i reparar. Avui, parlant de fronteres en l'àmbit cultural, volem posar sobre la taula reflexions sobre qui deixem fora de la nostra cultura. I ens volem fotre canya a nosaltres mateixos com a blanquets que hem d'adquirir més perspectiva antiracista i deixar d'idealitzar les habaneres, que, bueno, que molen, però alhora no.
3: Ja, bueno, i de fet, sobretot després de conèixer les últimes notícies sobre l'autor del meu avi, que dona una mica de mal rotllet. Però bé, no entrarem en això ara, no?
1: No, vinga, tirem. El que ens diu la diputada catalana Najat és això.
5: Han sigut moltes vegades, però com tens tan interioritzat que forma part de la teva vida, ho normalitzes. Jo no dic que Catalunya és un país racista, però sí que negar que existeix el racisme seria hipòcrita.
1: I és que innegablement hem sigut educades en una cultura que té el racisme immers. I dades com l'informe anual Invisibles de les companyes de Sos Racisme ens mostren que hem de reflexionar i ens hem de responsabilitzar més sobre aquesta temàtica que hem deixat bastant de banda.
3: De fet, l'informe ens dona dades tan escandaloses com que el 23,8% dels casos de discriminació racista a Catalunya es donen l'accés a drets socials. O que també els discursos d'odi han augmentat en un 100% i que la majoria han sigut difusos per polítics i mitjans de comunicació. També que el 61% de situacions de racisme no s'arriben a denunciar. I és que el racisme es troba en tots els àmbits. L'educació, la salut, l'habitatge o els serveis socials i, òbviament, també en l'àmbit cultural.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Us agradava prendre l'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

0: Bon dia.
1: No, bon dia, no tot el dia.
0: Bon dia tot el dia, en català dèiem bon dia
1: i alegria.
0: Tot el dia. De fet, no dèiem bon cap vespre.
1: Ha trecat en els micros.
0: Tampoc dèiem bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'on anem a dormir i després dèiem bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Ala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Perquè nosaltres no dèiem tarda nosaltres mai. Que hauríem de dir bon cap vespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon cap vespre?
0: Ho pots dir, clar que sí. Ho acabes de dir. Ja, si ho pots dir, ho pots dir. Me sona que pega.
1: Això, me sona molt, bon cap vespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estrany, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no dius res, que tampoc són els quines.
0: Clar, després, a veure...
1: La majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tingui senyora Francisca, sí. És el que li passa perquè bona està tan trista.
1: Tingui, sí.
0: I té cert arrelament, però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
2: Ja està, ja aprenem.
0: Cap vespre.
2: Ja aprenem, avui amb tu.
0: Ja aprenem, sempre aprenem.
1: Sí, i no hem començat. I no hem començat.
0: I no hem començat. Avui xerram d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir, que són gent que van el dia i després ens agrada. Ui, I diuen que són crítics, jo, al supermercat, diga. Que no patrocina. No patrocina l'Adéu Fa. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
2: Sí.
0: Jo no som crític amb els dies, jo hi solec anar bastant.
2: Tu eres, sí, dels dies.
0: Sí, m'he sempre té oferta.
2: Està, però si vols patrocinar, que envio mails, llenguantapres@radiofar.com.
1: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Amb quin català?
1: Sí. Amb l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit que...
1: Hòstia. Espera, rebobinam, no ho sentis res, no ho sentis res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
2: Passa que... Després durant 20 minuts.
1: No he començat... No he començat encara en sisè. Encara no he començat, que tomo.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
1: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics...
2: Ui, llavors.
0: A dia. I va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
1: Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar, li van aplicar sentit terrorista.
1: Exacte. No.
2: Vinga, va, en sèrio?
0: T'ho promet.
1: Va ser boníssim.
0: Això quan érem a Barcelona estudiant, nosaltres, i que tot l'Ot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
1: Sí, ja em fan judici tot.
0: Sí, sí.
1: Per què s'ha enviat aquest correu? Perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, es va fer pel·lícules i va haver... Sí, sí.
2: Pel·lícula? Ah, vinga.
0: Pel·lícula, amb vela geminada i amb accent.
1: Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, que jo...
1: De vegades m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
1: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joan Joel.
0: Però bé, avui xerraven de diacrítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dillunsos, d'acord? I bé, arrencam, no?
2: Sí. Ja tindríem, que demà...
1: Ha trencat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, els diacrítics són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els de posar-me, hi ha un col que ha dit, els de posar-me aquí. I igualment, el català no és que digui és que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, no? Escola que posava a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament sí. El posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també empren diacrítics.
2: També
0: dir, en aquest sentit, no passem pena, no som,
2: mal
0: no
2: de
0: som
2: molts,
0: especials.
2: Mal de molts.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova I bé, 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
1: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps? És a dir,
2: bueno, me tenen 2017 ja.
1: Ara, 2018. Encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar-te.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat i
1: estudiant.
3: Per feies accents diacrítics.
2: A fer pa i una sort i no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet, hi va haver...
1: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, aixec gallina, i de tot.
2: Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver euro, que hi va haver mig any que hi va haver euros i pessetes.
2: Correcte.
0: No en recordeu? I vam estar ja mig any.
2: Molta gent no se'n recorda d'això. Però, no?
0: Sí, sí, hi va ser. Això va existir. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
2: Però si només són 15, són bons d'aprendre, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, eh? Perquè... A part d'en Cristian.
1: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats de vora de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
3: És discriminació, crec.
2: Un t'abraço.
0: A part d'en Cristian, també hi va haver molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen xxx, també allà anava ple. I...
2: Fora aquesta.
0: I encara n'hi solen haver, de comentaris, eh? Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil.
2: Passa que,
0: clar, si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
2: Quants n'hi havia antes, aquí, diacrítics?
0: Comptant derivats i tot, més de 100.
2: De 100? I passen a quants? Ara que no t'escolta.
0: A 15... No, i qualcun més, eh? Però molt poc
2: més. I per què es va queixar la gent si no posen menys?
0: Perquè ja ho tenia pres.
2: Ai, bueno, ja.
0: O no és això, Cristian?
1: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca més que no m'equivocava antes.
0: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedic a qui m'ho sobreviuen i després xerram de qualcun dels qui no m'ho han sobreviscut.
1: Vinga, apuntau.
2: Vinga, va.
0: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord? M'ho sobreviu 10, quan us referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
3: Mm-hmm. Perquè és 10.
0: Exacte. És especial i d'un accent especial. És quan t'has de rebre-se. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona. Un endú i l'altre no endú.
2: Clar.
0: Quan t'has verb, desver-se, accent. Quan t'has un pronom, no. O si és un article salat, tampoc endú, eh? I quan t'estic dient quin du, només endú en aquest cas.
2: Okay.
0: També tenim mà. Quan t'és una part del cos, també continua duent accent. Igual que més, quan t'és un adverbi de quantitat. Món, quan m'ho referim a la terra.
2: Vale.
0: Alerta món, perquè quan fem el plural, en deixa de dur. És a dir, mons no endú.
2: Sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui a la botiga feim lo dels bons de
1: descompte.
2: De descompte d'aquest. Sí. Singular com és?
0: Bo.
2: Bo. Un bo, dos bons.
0: Sí.
2: Continua. És que no és bo.
1: Però, si és un, també és bo.
2: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
0: Sí, és boníssim.
1: 10 euros.
2: 10 euros, tenen. Ara ja s'ha acabat. Quan t'han tregat això. Perdona, sí.
0: No, bé, continuem. Pèl, quan m'ho referim a vellositat. Exacte.
2: Per exemple.
0: Si hi ha pèl, hi ha alegria.
2: Efectivament.
0: Que, quan m'ho referim a... És que té vida a part, eh? Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En canvi, no en du quan és la conjunció.
1: Tu, ja anant per la meitat, i que ets a saber, eh?
2: Sí, bé, Cristian, sí. Bien.
1: No, ja veig, bé.
0: En du i metge a la meitat, crec. Sí, bueno, estem
1: ja... He comptat 8, no?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passàvem de la meitat. Estem amb... Sí, estem allà.
1: Els diacrítics són... Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
2: Sí, així.
0: Pere punyetes, eh?
2: Pere punyetes,
1: molt bé, ben dit.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: A veure, sí, quan és afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
2: Okay.
0: Remarca-ho de si mateix, perquè en castellà no, a si mismo sí que en du.
2: No, a mi no m'és igual,
0: perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
1: Ja no en sé xerrar castellà.
0: I m'ho escriu malament.
2: Uh-huh.
0: I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
1: Ja. O escrius castellà, tu també?
2: Sí, sí, sí.
0: Bastant poc, però bé, a vegades sí. A vegades toca. Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics. Es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ho referim a sol per en terra... una setmana abans...
4: Es guardava en secret amb metralladores allà. Jo,
1: què vol dir, de filtrar? Que tipus és fitxatge de 200 milions?
0: No, que en una conferència de no sé qui de l'IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests que duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixa-mos el dia crític, que mos podrem confondre i no és qüestió de confondre't amb una llei.
2: Wow.
0: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat, eh? Però bé, sol continua mantenint el dia crític. Són, del verb ser, també el manté.
4: Et són va accentuat.
0: Sí, et són va accentuat.
4: Vale, vale.
0: Ara xerrarem de soc.
2: Vale.
0: Té, del verb tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a l'acció d'usar, també en dur.
2: Vale.
0: I vos, com a pronom fort, quan us xerra... Quan un xerro de vos,
2: eh? Sí.
0: En aquest cas també. En canvi, quan tens un pronom, no en du. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
2: Vale.
4: Oh.
2: No,
0: i ja
2: està,
0: mireu que fàcil.
2: T'ha tirat, jo
0: també. Jo, tots són avantatges, tots demà? Són avantatges.
1: Bé, ho aclarirà. No?
2: Tot s'aclarirà. Sí. D'aquí Sant Joan.
0: Que veig aquí? Que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
2: Ahà.
0: Com ara bota, dona, venen, mora, i clar, després n'han perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc? Un...
2: Que és un joc? És obvi que no ho sé.
0: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
2: És no que, saps què és un joc?
0: No sé, abans du accent? No. No. Cop sí. Cop amb accent sí. És un floc.
2: Cop sí.
0: El que en castellà seria un copo. No? Però clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Christian estic segur que troba a faltar, i en Txec és el soc del verb ser, que clar, com que són en
2: du, que és
0: en du.
2: I jo perquè no el troba a faltar? Jo potser també el troba a faltar.
0: Clar, tu...
1: El soc ja no s'ha de posar.
0: El soc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius som, perquè som és correcte com a primera persona singular i és correcte com a primera persona plural. I tu deus dir jo som, i com que dius jo som, t'estalvies el problema.
2: Jo escric moltes coses. Escric el que vull. Sí que és mateix, Rossi, sí, perdona.
0: És que qualsevol imbècil pot escriure.
1: Una cançó.
2: Com per exemple...
1: Antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que ens deixarà tots ben animadets, ja que es diu Sant Joan és tot i més.
2: Gràcies, Cissé. Més amb accent.
1: Més amb accent, clar.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, us acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que us explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: Bones! Això és S'altraveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
4: En aquest segon programa seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobretaula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb la convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tàrritic, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant s'improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
5: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere.
3: A la secció Glosim Glosam, en Ramallet prepares necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
4: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

però in canvi jo estic aturat. M'he quedat sense piles, són com un trastorn.

han crescut unes flors. Malgrat la celebró del mar,

0: burgatjades.
1: Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i Hongria.
3: I rimen.
1: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
3: Uau.
1: D'acord?
2: És a dir, que fan Saó d'Oporto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
1: Exacte, ho pronunciem bé, exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
3: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones. Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia? Jo estic pensant en aquestes coses.
2: Això m'agrada les paraules esdrújoles.
1: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncia nu. En català oriental. A vegades jo m'ho perd.
2: En Pedro es llega al matí i pensa quan les os àtones.
3: Pensa un poc en sis, eh? I posen les os àtones.
0: Porquetjades!
4: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: mis tu dama pensa creo y eso que son precios. Ando chorena mostrando su mate por todas esas vainas. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé esas vainas.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
2: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
1: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: els al·locs i cal encaldaré. Però sembla que no en tenen prou. I ara volen territori mitjornet. Però no,
1: però no,
0: però no,
1: però no.
0: Trabaluja queda a mitjorn.
1: Però no,
0: però no,
1: però no,
0: Trabaluja queda a mitjorn.

0: Al nostre hivern, l'herba és verda. La combinació d'episodis periòdics de pluges, de serenes carregades d'humitat i de poca insolació efectiva fa que hi hagi vigor botànic als camps menorquins. Moltes plantes de cicle anual aprofiten el moment per lluir.
1: Època de muda. Capítol 22. L'escletxa de l'exoneració.
0: Vora les antigues parets, alçades peça a peça, s'hi arrecera també una diversificada vegetació silvestre, que se salva del pas de l'arada. És una suma interessant per a molta fauna, que troba l'amagatall d'arbusts, d'arbres i de milers de forats entre còdols. La ramaderia extensiva ha imperat tradicionalment per aquestes terres des que els primers pobladors arribaran acompanyats del seu bestiar, que es veu que ja prostejava sobre l'illa. Una activitat que ha ajudat a mantenir els camps especialment dedicats al món agrari. Menorca es mostra encara amb uns paisatges rurals que fan goig, que impregnen els sentits. Els nadius els omple d'afecte i de sentiment intern. Els externs els impressiona per l'explosió de valors combinats i els que es miren al món amb ulls de màquina registradora el fa salivar. El nou model econòmic que va arribar a la segona meitat del segle XX de la mà del turisme va obrir oportunitats i amenaces. Un dels perills més clars és el de l'urbanització, de la construcció d'edificis que esquitxin l'escenari que s'ha aconseguit salvaguardar a partir de molta feina. Un temps després, en el canvi de centúria, es va tenir la gran sort de fer coincidir gent que prenia decisions valentes amb l'existència d'una societat organitzada i conscient. Així va sorgir una planificació territorial que prohibeix els nous usos residencials en rústic, un dels criteris que han ajudat més a salvar l'illa de la voràgine parcel·lària. Però hi ha equips especialitzats que no descansen a l'hora de buscar escletxes per on aconseguir l'anhelat rendiment econòmic, àgil i generós. I s'estan començant a veure moviments que enfosqueixen l'horitzó. Les restriccions urbanístiques no s'estenen igual a l'activitat agrària, per quan es considera que és qui ha de gestionar tot aquest patrimoni escènic. Per això es permeten volums nous de fins a 1.500 metres cúbics, sempre que estigui molt ben justificat, en base a necessitats de producció primària. L'obertura de mires permet, fins i tot, exonerar puntualment alguns paràmetres establerts. I aquí, a l'esquerda, la fissura, l'interstici que s'està començant a usar per plantejar grans operacions d'edificació en el sòl rústic menorquí. Una de les darreres autoritzacions per exonerar volum autoritza un edifici de nova planta de gairebé el doble del màxim previst. Ara s'ha justificat per fer l'elaboració de la collita. Però si d'aquí a 4 anys posem per cas, es diu que el negoci agrari no troba viabilitat per funcionar, què en farem d'aquest gran edifici? No siguem innocents. Molt manco en un moment on Menorca és de totes les publicacions del luxe immobiliari. Quin ús li donarà un nou propietari en cas que la finca canviï de mans? Quin precedent s'està escrivint amb una excepció d'aquesta envergadura? Podria passar que, per no voler definir els límits de les exoneracions, ens trobem amb mesures teòricament dissenyades per ajudar el camp que hi acabin anant en detriment. Els edificis són com el cavall d'Àtila. Per on passen, ja no torna a créixer l'herba.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Ulls d'estel, tan innocents i tan furtius de volutir. Llavis de nens, babels de carn, miracles d'entrar.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba en l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat la paga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem una olla en el foc, a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquit allà, i mos duies a calç i la foníem. La posàvem en remull i quan s'escaufava la calç, l'aigua, la calç anava fonguent a poc i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bulligués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava a la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que llavors cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: up but sin coming.
1: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen

de Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: jou epilat, només vull estar al teu costat.
1: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Calles a Roma.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: La terra serà, pagès o no serà.
2: Avui, en el programa Ses Mesurades, volem xerrar de l'agricultura a petita escala, del model de producció local d'aliments, un model en decadència degut a l'avanç del tsunami capitalista i globalitzador de les darreres dècades i de la lluita per la supervivència d'aquest ofici. Ens han venut des dels mitjans i les escoles que el model agrícola industrial és necessari per alimentar el món. Un model depenent de productes químics, grans corporacions i extensions, monocultius que destrueixen la biodiversitat i espècies genèticament modificades, amb l'impacte negatiu que sol queda palès que té sobre les societats i el clima. Però s'ha demostrat que aquesta afirmació no és més que una fal·làcia. Avui, al món, un 75% dels aliments són produïts per petites agricultores i agricultors que proveeixen a les comunitats. Sempre ha sigut i segueix sent l'intercanvi i els coneixements locals de savieses, tècniques i llavors que han permès alimentar el món. Però és ben cert que avui, aquí a Menorca, una terra que pertany a aquest món occidental i capitalista, cada cop més desvinculat d'allò que ens sosté, que l'ofici de l'agricultor, es troba en perill d'extinció. El relat dominant el marca que en els darrers anys la tònica ha sigut la d'inundar els pobles d'Aldis, Lidls i Mercadones i buidar el camp de pageses i pagesos, o com a molt trobar-los un lloc de feina en els hotels rurals o a les finques en mans de nous terratinents. Tenim per una banda un model del camp menorquí que fa falta revisar i per l'altra unes amenaces i dificultats que fan molt difícil dur a terme aquest ofici amb certeses avui en dia. Per tant, ens trobem davant d'una realitat on la resistència i supervivència queden en mans d'aquelles i aquells pagesos que segueixen lluitant i apostant per la terra, per la gent i per la cultura i les arrels d'aquí. I per altra banda, de la ciutadania que ha de votar quin model vol, a través del seu consum.
1: Terra és dolor, la terra és de qui la treballa.
3: Ja pots escoltar els nous capítols de Ses Mesurades amb en Carles Mayans. Cada dimecres a les 10 del vespre a Radio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

0: Aquí estem amb Xafogó, amb dos dels seus membres, en Joel i na Iraia. Benvinguts, gràcies per ser en aquest programa de Ràdio Far. Vos explicava antes, i vosaltres també ens hi compten els oients, que tenim podcast a la web, per xarxa, estem a Ràdio Far, estem per tot, i també tenim una FM que no me la sé, però la posaré perquè la tinc memoritzada en el cotxe, no sé quin nombre és, però també podeu escoltar a Ràdio Far, que posa música menorquina de tot tipus, i ho podeu escoltar per la ràdio on sigui. Jo no me recordo el nombre, però ho posaré baix. Xafogó, hem escoltat aquest tema Fornells, que és un tema, com el definiríeu? De què va aquest tema? Vam.
1: Però al final tracta de nosaltres, pues, el que són els menorquins de Menorca per estiu, ganes, pues, això, ganes de festa, platja, i... Sí, això...
0: un tema estiuenc, sí.
1: Exacte.
0: Fantàstic. I res, voldria saber tots dos com començau. Jo sé que en Joel toques trombó, va començar amb un instrument, va començar a cantar directament. Com començau a agradar la vostra música? A qualque moment definitor així peliculero o no?
1: Individual o com a grup?
0: Individual. Ah, individual, després anem a el grup.
1: Bé, pues, al final això, pues, de petit comences amb la música, tal, després dius, hòstia, que a lo millor... Cantar no serveix per cantar només en els sopars familiars. A lo millor serveix per alguna cosa més. A lo millor puc aprofitar. Pues te fiques a classes, tal, no sé què, i al final, pues, mira, quan dones compte estàs a un conservatori...
0: Ja. Liant tots els capvespres, allà, amunt i avall. I en el cas...
2: Jo, pues igual, que cantes així de petita... Uh-huh. La meva família sempre ha estat supermusical. O sigui... Hi ha hagut música sempre, i això, que t'ajuntes amb gent i dius, pues, a lo millor sí que serveixes per alguna cosa més que pots aguinar el dos de nou. I, pues, res, pues, t'ajuntes amb gent que t'omple, te motiva i, pues, acabes a una banda.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola, i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, del Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, en tenim de molt bons.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

67, els senyors ministres de Madrid van decidir, per reial decret, que el tabac de pota quedava prohibit. L'amo en Bernat ben decidit. Ell, que gran fumador era, va trobar que de qualque manera açò havia de quedar escrit. I no feia gaire bona carota. Ell, que era dels bons fumadors. Senyores i senyors, el lots i el lotes, tenim el plaer d'oferir-vos aquesta cançó, el tabac de pota.

0: des de l'infern. Senyor Lusk, senyor, us envio la meitat del ronyó que vaig prendre d'una dona. El vaig preservar per a vosaltres. L'altra peça la vaig fregir i me la vaig menjar. Va ser molt agradable. Potser us envia l'ensangonat ganivet que li vaig treure, si només espereu una mica més. Signat, atrapeu-me quan pugueu.
1: Aquestes tèrboles quatre línies donen cos a la coneguda carta des de l'infern. I va ser enviada l'any 1888 acompanyada d'un tros de ronyó. Sí, sí, heu sentit bé, un tros de ronyó. I firmava el suposat assassí en sèrie conegut com a Jack l'Esbudellador. Avui a Pistolari Express ens posem una mica foscos i xerrarem de cartes enviades per assassins serials i quin paper tenen a la història, si és que en tenen. Comencem aquí, a Ràdio Far Menorca, la ràdio cultural de Menorca. Us xerren en Txec Pons i en Andrea Ollamburu.

Segons la senyora Wikipedia, font de saviesa col·lectiva, es defineix com un assassí en sèrie aquella persona que assassina a 3 o més persones en un lapse de temps de 30 dies o més i amb un període de refredament entre cada assassinat. La motivació usual és la gratificació psicològica que proporciona cometre el propi crim, tot i que no necessàriament ha de ser l'única. Els assassins en sèrie tendeixen a ser selectius quan guaiten a les víctimes i ho fan impulsats per alguna necessitat interior imperiosa. El concepte com a tal, i sorprenentment, no es va emprar fins al 1970 i ho va fer l'agent Robert Ressler, que era un criminòleg i perfilador d'assassins dels Estats Units. Val a dir que un assassí en sèrie no és el mateix que un assassí de masses, que és aquell que en un sol acte mata molta gent. I tampoc és el mateix que un assassí llampec, que és aquella persona que mata múltiples persones en diferents espais però en un període curt de temps. Jack l'Esbudellador és el nom que es va donar a un assassí en sèrie de Londres, a qui se l'acusava de 5 homicidis, amb un modus operandi caracteritzat per talls a la gola, mutilacions a l'àrea genital i abdominal, extirpació d'òrgans i desfiguració del rostre. Tot a dones que es dedicaven a la prostitució. Van ser diverses cartes les que es van enviar sota el pseudònim de Jack l'Esbudellador, però només aquesta és la que es considera realment d'ell, tot i que també hi ha qui té els seus dubtes sobre si es tractaven d'imitadors. Malgrat tot, el fet que la missiva anés acompanyada d'una petita capsa que tenia la meitat del que després es va determinar que era un ronyó humà preservat en alcohol i que, a més, casualment, provenia d'una de les víctimes, va ser un argument de pes per considerar que realment provenia de l'assassí.

Tot i les investigacions i els més de 300 sospitosos, la policia mai va trobar resultats esclaridors de quina era la veritable identitat de l'assassí serial. Això va donar pas a múltiples teories i sospites per part de la premsa i l'opinió pública, a l'hora d'explicar els coneixements quirúrgics, la professió i la salut mental de l'homicida. A més, es va anar alimentant un mite que anys després ha estat concepte central de diverses obres literàries, artístiques i cinematogràfiques.

0: Un altre assassí en sèrie va ser el destraler de Nova Orleans, actiu entre 1918 i 1919, quan després va aturar i va desaparèixer sense deixar cap rastre. Aquest va matar 6 persones i ferir unes altres 6, totes elles amb una destral, sembrant la por entre la comunitat. Va escriure també una carta que es va publicar al diari.
1: Estimat mortal de Nova Orleans, el destraler, l'home de la destral. Mai em van atrapar i mai ho faran. Mai em van veure perquè sóc invisible, tant com l'éter que envolta la seva terra. No sóc un ésser humà, sinó un esperit i un dimoni de l'infern més calent. Sóc el que vostès, orlanians i la seva ximple policia, diuen el destraler. Quan t'ho cregui convenient, vindré a reclamar noves víctimes. Només jo sé qui seran. No deixaré cap pista, excepte la meva destral sagnant i els cervells dels qui vaig manar per a baix el fet que em facin companyia.

0: Un altre exemple va ser l'assassí del llapis labial, també als Estats Units, el 1945, qui després de 3 tèrbols assassinats va ser atrapat, però que també va deixar un missatge en el segon homicidi, escrit amb llapis labial a la paret, que deia:
1: "Per l'amor de Déu, atrapeu-me abans que mati més. No puc controlar-me."
0: I no oblidem el cas del Ted Kaczynski, que tot i que se'l considerava un terrorista, realitzava les seves accions a través de les cartes. El conegut Una Bomber, del qual s'han fet documentals i una sèrie que recomanem i que trobareu a qualsevol de les plataformes habituals. Ell era matemàtic i filòsof i va escriure un extens manifest anomenat La societat industrial i el seu futur, on es plasmaven els seus anàlisis crítics a la societat del moment, amb especial èmfasi a les conseqüències perjudicials que portava el desenvolupament tecnològic de les societats humanes posteriors a la revolució industrial. La incomprensió i la no publicació d'aquest manifest per part dels diaris i de la societat en general van portar en Ted a realitzar una sèrie d'atacs per cartes bombes dirigides a persones de diferents universitats, però també a una aerolínia. Tot un cas que encara forma part de la cultura popular dels Estats Units i que finalment va ser destapat no per les investigacions de l'FBI, sinó pel germà del mateix Kaczynski, que va reconèixer en el manifest l'obsessió i crítica del seu germà. I tot això a què mos du? Jo crec que simplement a fer-nos preguntes. Clarament nosaltres no som cap especialista ni tenim feta cap investigació al respecte. Però com a part de la societat, com a éssers pensants, ens fem preguntes i plantegem situacions. I si s'obre el debat, millor que millor. Molts cops les sèries, les pel·lícules, els mateixos mitjans d'informació xerren dels assassins en sèrie com a persones amb antecedents malaltissos o trastorns mentals. Molts cops en el seu passat apareixen abusos infantils, ja siguin físics, sexuals o psicològics. Apareixen famílies desestructurades, casos d'abandonament, incomprensió per part de l'entorn, etc. Causes que al final responen a contextos socials, polítics, econòmics. Aleshores, fem la pregunta. És l'entorn, és a dir, aquest context social i els valors que prenem, el que pot donar pas a aquesta psicopatia? O resulta que tenim un impuls homicida dintre nostre, que en altres temps potser ens va ajudar a sobreviure i que pot o no desenvolupar-se? On està la responsabilitat de qui es converteix en un assassí en sèrie? És de la mateixa persona? És la societat que abandona i aparta a tot aquell que no encaixa? Som responsables totes i tots? Per ara, aquells que sou defensors absoluts de la ciència, s'ha de dir que no hi ha cap estudi que demostri l'existència d'aquest gen assassí. Cert és que tampoc hi ha cap estudi que digui que no existeix. Però si no es tracta de genètica, es tracta de societat. El psicoanalisme, per exemple, diu que l'agressivitat és un tret característic que forma part de tots els humans, que funciona com a instint, com si fos un mecanisme de defensa natural, més animal, potser. I que quan l'agressivitat es desconnecta de l'instint natural de defensa és quan apareix la violència. Altres teories apunten a les condicions de l'entorn i, per tant, vinculen la violència amb allò après, amb els valors. En fi, teories hi ha per tots els gustos. Vosaltres què en penseu? S'ha de dir que, tot i que creiem necessari xerrar d'aquest tema i fer-nos preguntes i debatre sobre els orígens, i més davant d'aquest món actual tan violent des de la paraula, des de les guerres i des dels gestos, aquí a Epistolari ens posicionem contraris a tot tipus de violència. Mai la defensarem ni la justificarem i sempre creurem en els camins que duguin a l'enteniment col·lectiu i, per què no, a les abraçades, que estan tan infravalorades i que tan bé fan al cor i a l'ànima.

0: 1.141 quilòmetres és la distància que hi ha entre Tànger i Tarragona, o entre Tarragona i Tànger. En Karim Kourou va néixer l'any 2000 a Tarragona, fill d'immigrants marroquins arrelats a Catalunya. Tot i així, manté el vincle amb el país d'origen, donat que hi torna un cop l'any. Ens visita avui a Gris Mig i ens interessa preguntar-li sobre si es sent d'un lloc o de l'altre, de tots dos alhora o de caps dels dos. Benvingut, Karim.
1: Moltes gràcies.
2: Què tal, com ha anat aquesta... aterrament a Menorca? Que...
1: està sent molt guai, la veritat. Definitivament, mai havia estat a una illa.
2: Uau!
1: Sí, se m'han ajuntat, aquesta setmana se m'han ajuntat el... he estat a Tenerife per una expo també, i ara també estic aquí. Llavors estic explorant el concepte d'ella, m'està xocant bastant, m'agrada.
0: Doncs, Karim, vas néixer a Tarragona, ets català, et sents marroquí també, però...
1: és una pregunta difícil, és a dir... quan neixes a un terreny que no compleix, o sigui, que no és que no compleixi, sinó que és diferent a la teva cultura familiar, mm-hmm. et genera aquest xoc, i un fa que es pregunti d'on és, o sigui, es dificulta la generació d'una identitat. Llavors, jo durant molts anys he estat evitant l'etiqueta marroquí, fins que vaig començar la meva carrera més artística i tal, on em vaig començar a plantejar d'on soc, realment.
2: Vas al Marroc molt sovint? Abans hem dit un cop a l'any, no sé si és real aquesta xifra, i com te sents quan vas al Marroc? Te resulta fàcil integrar-te? Notes algunes diferències culturals entre tu i els altres o no?
1: Vaig un cop l'any, això sí que és cert, sí, perquè és visita familiar obligada, perquè al final, no vulguis o no, la majoria de la meva família està allà, i si podem mantindre una mica de vincle, doncs quasi que millor. I per altra banda, la manera en la que em sento allà és com que sempre soc de fora. És a dir, o sigui, passa una cosa que quan ets fill d'emigrants és que sempre ets l'altre. O sigui, jo a Espanya soc el marroquí i al Marroc soc l'espanyol, saps? Perquè hi ha un... o sigui, no acabes de ser 100% mai res del tot. Llavors, quan estic allà, se'm nota molt, quan parlo àrab i tal, se'm nota l'accent, se'm nota que falta vocabulari... O sigui, jo sempre dic que tinc un nivell d'Arija, que és l'àrab d'allà, del Marroc concretament, que d'un nen de 13 anys. Vull dir, puc mantindre una conversa i puc entendre-ho i tal, però a l'hora de fer expressions més complexes em nota molt. I sí, m'han calat molt ràpid.
0: A mi em passa al Brasil també, que amb una conversa, en el primer moment ja se n'adonen que no soc, o sigui, que no visc a Brasil, sobretot per l'argot, no?
1: Claro.
0: Perquè és un llenguatge molt... callejero,
1: sí,
0: també.
1: Sí, exacte. A mi sembla un munt. De fet, sempre explico que no sé insultar en àrab.
0: Clar, saps? Per exemple, sí.
1: A mi al col·le m'ho preguntaven de si quin... com deia... com traduir paraulotes i coses així, i no era capaç, no tinc ni idea. Hi ha un moment molt interessant quan baixes en cotxe, i és quan de sobte comences a sentir interferències de la ràdio, i aquestes interferències són de programes del Marroc. Arriba un moment que arribes al sud d'Espanya i comences a sentir els programes del Marroc de tant en tant interferits entre els 40 principals i coses així, i és molt interessant perquè és com que vas entrant a poc a poc en aquest nou univers, saps? I això m'agrada molt, i trobo que si no hi hagués aquest trajecte no podria experimentar això. He anat al Marroc amb avió i no és el mateix, saps? Perquè vas explorant tot tipus de paisatges fins a arribar al... perquè el Marroc, Tànger i Tarragona són paisatges diferents. I a poc a poc veus com elements del teu voltant van canviant.
0: Progressivament.
1: Ah, exacte. I això és molt interessant. I aquí entra en un joc també el tema de les senyals. Les senyals són una cosa que em fascinen, perquè hi ha una foto que a mi m'agrada molt, diria que és la més important del projecte, que és la de la senyal que posa el Algeciras.
0: Sí.
1: Vale. Aquesta senyal per mi significa molt, perquè és la senyal que sempre he vist al llarg de la meva vida que indica el moment en el que tu estàs entrant al Marroc, diguem. Perquè ara, el fet migratori, el fet d'aquest trajecte... o sigui, això és una prova de que aquest trajecte no pot passar desapercebut. O sigui, passen tantes persones que fins i tot el propi estat ha de senyalitzar en àrab, perquè hi ha gent que no sap llegir en espanyol.
0: Clar,
1: saps?
0: Perquè està Algeciras en castellà i a sota en àrab.
1: Algeciras en àrab. I això és molt guai, tio. La veritat és que sí, trobo que és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Estem aquí a la sala multifuncional de les Mercadals, Menorca Dog Fest, i davant nosaltres tenim en Isabel Andrés Portí i en Cristian Pons, i un poc venen a presentar la darrera pel·lícula d'en Isabel, La fibra sensible, que es projecta dimarts, si no m'equivoc. Sí, perdona, s'atracarà. I en aquest cas, a part de ser directora, en Cristian Pons, que és el director del festival, també és coproductor de la pel·lícula. Per tant, té tot el sentit que aquesta pel·lícula es vegi aquí, i és la primera vegada que es projecta a Menorca, i res, mos agradaria que mos expliquéssiu un poc d'on neix aquest projecte, primer de tot, i un poc com va ser la col·laboració amb Esfar, que és una productora menorquina que esperem que tingui molts altres projectes per davant, però que és el seu darrer, i mos agradaria saber com va néixer aquesta col·laboració també.
1: Bueno, doncs això parteix d'una experiència personal, d'una vivència personal dolorosa, i de l'anhel de transformar diguéssim una emoció negativa en quelcom més positiu, no? Parteix de que el meu pare es va posar malalt gràcies a l'amiant, no gràcies o per desgràcia. I aleshores vaig decidir... Bueno, vam començar a investigar sobre el tema i ens vam adonar que no era una qüestió familiar privada, sinó que era un tema que afectava moltíssima gent. I vaig decidir fer un documental, el que passa que, bueno, d'entrada... és un tema una mica incòmode, no és fàcil... seduir amb aquesta història, i vaig començar amb una productora de Catalunya, però certament com que el punt de partida és la història familiar i la meva família va decidir venir a viure a Menorca fa uns 25 anys, doncs hi ha una part que implica a Menorca, i és aquí on entra a produccions d'Esfar, no? I en el moment de buscar un company de viatge a nivell de producció aquí, jo, bueno, vaig tenir clar, vaig de les productores que hi havia a Menorca, m'agradava la feina que feien d'Esfar, i els hi vam proposar.
0: Que guai. És que a Menorca hi ha molt poques productores, i no n'hi ha gaires que tinguin una mirada cap a aquest tipus de projectes, no? Documental creatiu, d'autor, i Esfar, a part de muntar aquest festival, també produir.
2: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en hivern, cideretes de bon pastor. Les cideretes de bon pastor és un petit arbust punxós, elegant i molt mediterrani. El trobam en els alzinars, però també a prop de la costa, en els alzinars. Si vos dic que les seves fulles són molt males de veure, tal vegada vos sorprendreu. Però amb l'evolució s'han anat modificant i són molt petites. El que mos sembla que són les fulles, en realitat és el tronxo que ha acabat agafant aquesta forma. Els tronxos surten d'una estructura subterrània que anomenem rizoma. Aquest rizoma treu cada any nous brots, que recorden un poc en els espàrrecs. De fet, les esparregueres pertanyen a la mateixa família de plantes. De les falses fulles, anomenades cladodis, surten en hivern uns petits fruits de color vermell que recorden una cidereta. D'aquí el seu nom. Es tracta d'un arbust molt conegut, ja que se solia emprar per decorar els betlems per Nadal. Avui en dia encara hi ha gent que ho fa. D'aquí el seu altre nom, cideretes de betlem. Aquesta espècie es troba protegida i la seva recol·lecció està regulada. El millor que podem fer és no agafar-ne. Una bona alternativa és sembrar-la en el nostre jardí. Allà hi ha vivers de plantes autòctones que solen tenir planter. Hem de tenir en compte una altra curiositat d'aquesta planta. Cada exemplar sol fer només una casta de flor. O sigui, que un individu femella podrà fer fruit, amb prou un de mascle no. Per tant, si n'hem de sembrar, millor tenir-ne uns quants i així és més probable que qualcun mos doni cideretes. Per cert, els seus fruits són tòxics. Alerta i do, que només tenen finalitats ornamentals. Bé, això és tot per avui. Que vagi bé i fins a pròxima.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

de fer platònica, dissabte loca ja. El diumenge com voldria, vull fotre'm un bacallà. Que fotes el de quantos, que fotes el de catxers. Putes mercenaris, només toca per doblers. I que fotes el de quantos, que fotes el de catxers.

pestanyes i sa vorera que rebull els peus de vinidalim. Faig camí entre ses mates i acotat per allà baix

0: Benvingudes a Ràdio Far. Estem amb el programa de residents on entrevistam artistes en residències a casa d'artistes. Avui tenim aquí en els estudis de Ràdio Far en Yorgos Petrou, que és un artista visual xipriota, la pràctica del qual abasta l'escultura, performance, fotografia, cinema, escriptura per fer intervencions artístiques en llocs de significat geogràfic, històric i mític. En Yorgos participa de la residència Illa, que és un projecte impulsat per Europa Creativa i el Goethe Institut, i la seva trajectòria professional es pot resumir en que es va formar en Belles Arts a Chelsea College of Art and Design de Londres, en fotografia a la Royal College of Art a Londres, i ha rebut beques de l'Arts Council England el 2023, 2022, 2020 i 2019. També ha estat premiat pel Cultural Service Ministry of Culture de Cyprus 2023, 2020 i 2018, així com per la Royal Docks London 2021. Com podeu veure, la seva trajectòria és extensa i, a més des del 2011, els seus projectes s'han exposat en galeries i centres d'art d'arreu del món, com Grècia, Anglaterra, Austràlia, Xipre, Alemanya, Brasil i també les Illes Balears. Benvingut, Yorgos, welcome.
1: Thank you, hi.
0: Se m'ha oblidat dir que aquesta entrevista serà en anglès per les persones que mos esteu escoltant i començarem amb una pregunta molt genèrica. So, Yorgos, in general terms, which is the framework of your artistic practice?
2: La cinquena temporada de Residents, conduït per Mariner, descobreix els artistes que han passat pel centre de creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Mira Llentrisca.
3: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sa rocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.
1: La tempestat no pot frenar una ment curiosa, ni roses ni espines, la vida no sempre glamurosa, la mà no sempre tan tranquil·la, som la mà si està furiosa.

0: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu i en Buru i seguim aquesta travessa. I ho fem amb una pregunta. Teniu un color que vos identifiqui? Si haguéssiu de triar un color per definir-vos, quin seria? Aquesta història va de so, d'un fillet que, quan va néixer, era gris. Es diu El nen gris i és d'en Lluís Ferrer, un conte que va ser bastant reconegut i premiat. Va, anem a compartir, desconnectem de la realitat i veiem a on mos porta.
1: Andreu i en Buru presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Perquè és un dels temes en el desenvolupament personal que apareix, no? El sentit de transcendència en relació a admirar la bellesa, ser conscient de que hi ha un molt abans que nosaltres i després, que som molt petits en un conjunt, que les nostres passes deixen petjada en aquest sentit.
3: Jo no crec que segons sigui el darrer, no ho crec, de vegades sí, però no ho crec. Tot, que hi ha una cosa
2: sí,
3: més a
2: exacte. Més. Les altres que trobeu. Teniu encara les mateixes creences que us vam mostrar quan éreu petites, els heu pogut transformar per tenir una espiritualitat més particular, perquè al final les creences acaben sent particulars.
3: Sí, perquè molta gent creu que són una energia i després, com ens morim, que no som, que no anem a una altra banda, que som energia i han analitzat estrelles que cauen del cel i el polvo de les estrelles és el mateix que quan cremen un cos, és la mateixa matèria. I hi ha molta gent que és molt espiritual i creu en això.
2: Amb aquestes coses, l'energia. Pols d'estels.
3: Sí,
2: som energia.
3: Polvos d'estrella, que és molt polit.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

prop de sa ciutat, viuen els somnis d'extraradi. Somnis que somies i voldries fer realitat.

Biblioteca Freak, capítol 63, en el que iniciam nova temporada, segurament la més freak de totes elles, ratllant ni més ni menys que de 5 llibres, el primer cicle de L'Arxiu de les Tempestes, de Brandon Sanderson. Una saga de fantasia èpica que, tot i no estar escrita amb una prosa enlluernadora, estem ratllant d'un autor best-seller, es devora com si una tènia llegís en el nostre costat. Una sèrie de novel·les que són un exemple d'escriptura per mantenir el lector clavat a les pàgines. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.

0: Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una altra vegada més aquí a Arizones.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és la Magda Tibonet.
0: I ella és la Gaby Miciolevicios. I avui us hem vingut a xerrar de dones fotoperiodistes. Per això tindrem una convidada de luxe que ens fa molta, moltíssima il·lusió que s'hagi atracat a Radio Far.
1: Pues sí. Ella és la Gemma Andreu i és la dona que és a tot arreu, com a tu. És la dona que lo fotografia tot en Espanya. Bueno, en Menorca. Càmera en mà, la veus per tot, tant te cobreix un event esportiu com una xerrada s'ateneu, com un accident, com un concert, una entrevista personal o un Sant Joan.
0: A la Gemma la reconeixereu per la seva bonomia, la seva humilitat, tant professional com personal, el seu saber fer i un somriure discret però sincer.
2: Gaby Miciolevicios i Magda Tibonet presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com. A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Idò, després de ser rave, el que ve és...
1: News de Porcatiades!
2: Enguany, les campanades de televisió espanyola les donaran en Broncano i na Maria Camps des del Pla de l'Església del Mitjor Gran.
3: Esa.
0: Vinga, vinga.
2: El popular presentador contenta les crítiques i afirma que la decisió no té res a veure amb les 536 multes de tràfic que va rebre a les seves vacances a Sant Tomàs.
3: No shit.
0: Hòstia.
2: El llibre de moda del 2024, El Principat, també conegut com El Príncip, el regal número 1 entre cunyats en aquestes festes. L'acompanya una nota que diu: a veure si te deixes de veganisme i transfeminisme i comences a xerrar menorquí com Déu mana. Niño.

0: Per sorpresa de tothom, a la representació dels Pastorells, l'Orfeo Maunes del passat diumenge, va guanyar el dimoni i va néixer l'anticrist.
1: No!
2: No fotis!
3: Dia de la bèstia.
0: Entre el caos es va sacrificar un cabrit, va començar a sonar heavy metal pels altaveus i es va poder divisar el pati de butaques a un col·laborador de Radio Far, un tio calvo i gordo, sense camiseta i vitorejant amb entusiasme.
2: Uau! Aquesta notícia me l'he creguda totalment. Totalment.
0: I vaig anar i vaig tot a ser desmantelat. T'imagines?
4: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Radio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: podes cantar amb les caramelos de boca?
1: No.
0: No?
1: Milagre, no em puc fer. Jo t'entenc de mirar, perquè jo no sé si s'atura o segueix. Això, la fa rellar.

que més. Ja està. Oh, ben altres, tu. I ella plora, i ella plora. Quin desastre.

tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa de referència en què us pretenem endinsar dins el món de la música popular i d'arrels, des de diferents perspectives, des de diferents visions. Fem com sempre des de l'estima, des del coneixement, des de l'escolta de cançons i sempre amb gent convidada. I avui tenim qualcú molt interessant.

0: conegudes no només dins la nostra illa, sinó també a l'àmbit balear, a l'àmbit estatal i a l'àmbit internacional. Per tant, no sé què... No m'hi atsaigo o se sal, no ho sé,
1: no sé
0: però
1: què.
0: Alguna cosa hi ha que fa que aquesta terra doni grans cantants.
1: Perquè el cant sempre ha estat una cosa que definim molt la cultura popular. És fàcil que la gent s'ajunti i és una cosa que a vegades et sorprèn, visitants, gent que ve i diu, és que aquí tothom sap tornar a seguir terra i tothom s'ajunta i canta i la gent afina.
0: Sí, és allò que deien que Menorca canta, no? Realment és, forma part del nostre caràcter i de la nostra manera de viure i de la nostra manera de fer festa, també, no?
1: És així.
0: És difícil trobar una festa en què no s'acabi cantant, no? I sempre hi ha algun motiu perquè hi hagi cant.
1: Perquè hi hagi cant.
0: I, bueno, allò que dius de que, clar, és que es cantes... Diuen, no?, que la veu humana és l'instrument més perfecte que existeix. Diuen. perquè és aquell que duim incorporat, no?, que ets la primera instrumentació que coneixem, no?
1: Segurament els primers que vam fer alguna cosa va ser sa veu.
0: Amb sa veu, exactament, no? Llavors, bueno, aquí hi ha tota aquesta...
1: Aquesta afició per sa música... i per la lírica en especial, tant en el seu vessant popular, que és allò que avui remenarem, però també en el seu vessant de música culta, ve d'enrere, no és nou de fa poc a Menorca, i tenim aquesta relació, ja sigui amb l'òpera o amb la sarsuela. Per què ha succeït això?
0: Bueno, segons compten, no?, les persones que han estudiat altres èpoques anteriors, l'existència del Teatre Principal de Mo, que és... un dels teatres d'òpera més antics de l'estat espanyol, és de 1829, va ser un producte d'una afició a l'òpera que ja existia a la ciutat de Mo i que era també a resultes d'una sèrie de companyies italianes que per anar cap a la península ibèrica passaven pel port de Mo, recalaven en el port de Mo i per tant oferien premiers, no?, d'òpera. De fet, grans compositors menorquins com Benet Andreu, vale? Per exemple, o Alaquer, havien construït òperes a l'estil de Rossini, que aleshores era el hit, no?, del moment, i havien fet música molt italianitzant, fins i tot en italià.
1: Era l'aportació menorquina a l'òpera internacional, diguem.
0: A això mateix. I, per tant, es va construir una afició operística molt important que després ha arrelat dins la societat. Jo recordo una professora de cant que vaig tenir durant molts anys, Eulàlia Salvanyà, que la primera vegada que va venir a Menorca, molt joveneta, va quedar absolutament frapada, sorpresa, quan va entrar a un bar i va sentir tres homes allà un migdia d'un dia faner que discutien sobre quina versió de la Traviata era millor. Si sa d'aquell tenor, sa de s'altres o sa d'allà de sa. I va quedar absolutament al·lucinada. Va dir, això és una terra meravellosa.
1: Jo he de tenir contacte amb aquesta terra.
0: Exacte.
1: I així va ser, no? Eulàlia la coneixem perquè està mestra de més d'un cantant.
0: De molta gent de per aquí.
1: Molt bé. I és curiós sentir com de tant en tant hi ha gent, hi ha personatges que pel carrer els sents cantar òpera.
0: Sí, bueno, i per exemple, a l'O, jo recordo petita que hi havia fabricons de sabates o no tan fabricons, una mica més grosses, dins el pati de la Lluna, dins el convent de Sant Diego, que hi havia antany sabaters de banqueta i després petites fàbriques de sabates i els sabaters feien unes cantades de sarsuela, que allò ressonava tot el claustre, no? I és que és bé, vull dir, la sarsuela, per exemple, que era la versió més popular de la lírica i per tant més entenedora.
1: Clar,
0: no?
1: A més, no es cantava en italià, es cantava en castellà, per tant, era més fàcil d'entendre.
0: Hi havia moltíssima gent que en cantava habitualment, no? Vull dir, costes les de Levante! I així anava, no? Vull dir, bueno, per no xerrar de sa gran contribució de Orfeo Magonés, per exemple, el duquet sa difusió, no?, de sa sarsuela.
1: Ara parlaves, de fet, dels tallers de sabates i el món de sa indústria també juga un paper clau en sa conformació de tot aquest cant coral. Hi ha un personatge molt important, no és menorquí, però sí que va tenir contacte amb Menorca, que era Josep Anselm Clavé. El coneixem perquè és el nom d'alguns carrers que hi ha molt, però la transcendència d'aquesta persona va molt més enfora. I es va dedicar a entendre que la coral era una eina fantàstica per crear classe social obrera.
0: Per cohesionar la classe, classe social, molt adequat ara que estem a prop de Sudamatx, xerrar d'aquest senyor i de la gran feina que va fer, perquè hi havia aquesta idea de que les persones sobrer s'havia d'educar. No? I per tant, la música era un factor de

0: d'educació molt important, de disciplina, de conjunció, de solidaritat, perquè quan cantes en cor el que cerques és una unitat sonora. Per tant, aquesta idea de col·lectivitat i de juntatser casava moltíssim, no?, amb la música.
1: I d'aquest món obrer i de les corals, que n'hi havia moltes també en el tombant de segle, que és l'època que estem parlant, de Josep Anselm Clavé, com deies, apareix un factor molt important, que et surt fer a Maonès, no?, que neix un poc de tots aquests cors obrers i es trasllada més enllà, i d'una història que evidentment encara segueix
0: sí,
1: en actiu.
0: Sí, són més de 130 anys, són no sé quants anam ja, però bueno, deuen ser més a prop de 140 ara mateix que de 130, d'història,
1: sí,
0: de Surfeu Maonès.
1: Sí, era, crec que és el 1890 que neix Surfeu Maonès, per tant, xerrant de 136 anys.
0: Exacte.
1: Vull dir, són uns quants anys, es diu ràpid.
0: I després, a part de Surfeu, tantíssimes corals que han existit i que s'estan creant i que es generen a nivell de Menorca. No?
1: Sí. Ara, per exemple, mira, justament dissabte passat vaig assistir a un concert de música gospel, que el gospel, evidentment, entra a Menorca anys més tard, si mateix que la lírica, però no deixa de ser una evolució d'aquelles ganes que la gent té de cantar. Segurament el repertori gospel entra dins certes corals com un repertori de més a més, juntament amb les cançons clàssiques, i després a poc es va especialitzant.
0: Sí, jo crec que també és un fenomen de moda, també. Vull dir, ara mateix està molt en moda, i a part fan formacions amb cantants que venen de fora, i això és un atractiu afegit, no? I també jo crec que hi ha un component terapèutic, no? Bueno, la música sempre ho és, terapèutica.
1: Sí. Tots... Però si més es fa en conjunt, i qui canten no és un grup de 4 o 5 persones, sinó que són 50.
0: Exacte. Aquesta vibració, no?
1: Sí.
0: Aquesta vibració d'escòs, no?
1: Sí.
0: I de la caixa de ressonància que tots tenim, no?
1: És que hem cantat en coral, sabem que això funciona així.
0: És una cosa meravellosa. Cantar col·lectivament és una experiència molt, molt, molt podida.
1: Per tant, aquest accés del poble a la música de la lírica, que inicialment, a priori, no és popular, inicialment, és evident que impacta directament en el mateix repertori popular. I aquí a Menorca tenim aquesta especialització, no? Hi ha molta música popular que acaba bevent de tota aquesta tradició lírica.
0: Sí, també per manera de cantar. Per manera de cantar aquest tipus de repertori popular, no? De cop s'estilitza. Hi ha una estilització vocal, vocal, no? I, bueno, és curiós això, no? És un fenomen.
1: Sí que ho és. Anem a fer la primera de les escoltes, la primera cançó que es diu Pensando en ti. Escoltarem com, a més, és evident que la qüestió idiomàtica també té alguna cosa a veure, perquè les sarsueles eren de les... Bueno, ho has comentat fa una estona, no? El gènere que entrava molt de ple, perquè a més era més fàcil d'entendre que una òpera italiana. Llavors, alguns autors menorquins, com és el cas del mestre Bartomeu Carreras, compon algunes en català, però majoritàriament en castellà, i aquestes cançons entren de ple en la tradició, fins al punt que avui en dia, quan es fan trobades de cantades, aquesta és un clàssic. Ara ves
0: Pensando.
1: Sí. Anem a escoltar-lo.

0: Molt bé, hem escoltat aquesta gravació més rudimentària, això és de l'any, crec que el 1978, està gravat per el grup folclòric de Mó, i bé recull aquesta, no, aportació, la música lírica, inicialment sense passar per sedàs aquest de que el poble se la fa seva, però ja sabem que aquesta cançó ja ha passat aquest sedàs. Llavors, quan hi ha trobades populars, la gent la canta, i a més en la curiositat aquesta que els tenors fan un paper, les sopranos en fan un altre, els barítons en fan un altre.
1: I a més està molt bé aquesta versió, us pot semblar una mica, bueno, més antiga, no? Mm-hmm. Que ho és, però està bé perquè recull molt la manera de cantar d'aquella època, per exemple, tots aquests glissandos, no? Sí. Tots aquests portaments, sí. No? Damunt les notes, que això és, diguem, per un cant líric és impur, no? Mm-hmm. Vull dir, no estaria permès acadèmicament, no? Però la gent ho cantava d'aquesta forma. Per tant, està enregistrat exactament com ho cantava el poble. I a més amb acompanyament de guitarres i de guitarrons. Que
0: clar, la rondalla,
1: clar, que li dona, aquest aire tradicional. Realment tradicional, no?
0: Sí, lírica amb el món tradicional.
1: Correcte.
0: I això a poc a poc ha anat evolucionant i hem vist com aquesta conjunció entre el món líric i el món popular ha anat a més. Aquesta cançó la va fer en Bartomeu Carreras, que era un compositor, un músic que ha fet molt prolífic amb la seva creació artística, que va anar deambulant. Aquesta cançó crec que és de principis del segle XX, quan va arribar la guerra civil, va haver d'emigrar, va estar empresonat, crec, si no. Perquè d'alguna manera sempre se'l va acabar lligant amb el Montroig, tot i que prèviament a la guerra tampoc no es havia casat exactament amb ningú.
1: I era de l'OM.
0: Sí, sí. Em podries dir alguna cosa més de
1: aquestes carreres? Té diferents sarsueles fetes. Mm-hmm. Té, per exemple, una sarsuela que, bueno, el dos va representar per part de la cooperativa Sant Crispín, que es deia Soña una noche, que té un duet de soprano i mezzo molt polit,
0: Polit, sí. Eh? I el temps presentes, sí. La luna, no? Que és aquella.
1: L'he cantat, eh? L'he cantat.
0: Tranquil·la està la noche, és aquesta, com vols
1: no,
0: dir?
1: No,
0: és una altra.
1: No, és una altra. Però, bueno, vull dir que és un compositor que va tenir tot un predicament, no? En el seu moment, sí, sí.
0: Molt bé. Hi ha un grup que en aquest programa també l'han tractat molt, i ara sembla que me'n vaig directament a una altra banda, que és Traginada. Traginada, l'època del tardofranquisme i el principi de la democràcia va implicar un sotrac, perquè era la recuperació de l'autoestima, no? cap al poble. Però crec que és interessant també fixar-nos que, a part de les moltes altres coses que haguem pogut xerrar de Traginada i la importància que té, no és casual que una de les principals veus de Traginada també provengui del món de la lírica. En el cas d'Anna Martina Garriga, que va estar vinculada molts anys amb diferents corals, amb el conservatori, etc. I que la teníem fent de solista en una cançó que, tot i ser purament tradicional, deix aquell de cançó cantada de forma lírica.
1: Sí. A més, Traginada es va permetre la llicència, amb molt bon criteri, vaja, al meu punt de vista, de ser poc puristes amb el tractament de la cançó tradicional i folclòrica, no? Vull dir, van sucar, ells van sucar allà
0: que
1: dins.
0: Qui mos demana lírica?
1: Lírica, endavant. Això mateix.
0: Una de les cançons icòniques també de la tradició, Son oví del gendar, la tenim interpretada fantàsticament d'aquesta manera.

0: preciosa aquesta cançó.
1: Sí, és un hit del nostre folclore.
0: Sí que ho és. I a més és curiós visitar aquesta melodia, perquè n'hi ha més d'una de melodia de Sant Oví de Llindar. Sí. I és probable que aquesta no sigui la més antiga. Anna Maria del Mabonet va gravar anys enrere una altra versió de Sant Oví de Llindar, aquesta que trobam més en els cançoners, com és en Francesc del Branca, i aquesta és una melodia que apareix, segons diuen els cançoners, cap allà als anys 50-60, tot i que no queda prou clar si ja existia abans i és ara en aquells moments que queden els cançoners, o hi ha qualque autor que hi fica mà. Sé que Deseado Mercadal en el seu moment
1: va fer una recreació,
0: però pot ser si la melodia exactament ho és d'ell o ell només en va fer l'harmonització.
1: Però, en canvi, Joan Carles Fixet, la petjada que va deixar traginada a la nostra tradició, que aquesta versió...
0: Ets que es coneix molt
1: més.
0: Poca gent coneix aquella altra que també canta, té un deix, però és una melodia que no s'hi sembla, de fet.
1: No, sí.
0: És molt curiós quan passen aquestes coses. Molt bé. Mireu, continuant parlant de la importància dels cors dins les obres, això també passa fins i tot quan una obra forma part d'una obra de creació, que no és en un principi res que tingui a veure amb la música popular, com en una sarsuela, i a poc a poc aquesta cançó es desprèn de la sarsuela i passa a ser llegat i patrimoni del poble. Deseado Mercadal, que ara en xerràvem, va fer una sarsuela que es diu El tresor del Branca, i dintre hi va incloure una cançó que es deia Himne a Menorca, en què, bueno...
1: De fet, és l'himne, la cançó que canten els presoners tancats que han estat raptats, no? per els moros.
0: Sí, en aquella època se sentien els moros.
1: I ho canten mentre estan dins la presó. Una mica com aquell cor de Nabucco, no? Des va pensiero, que són els esclaus que estan tancats. Idò, és una mica la mateixa ambientació, no? I llavors enyoren la seva terra, perquè són en fora de la seva terra, i canten aquest himne a Menorca.
0: I és un himne que sona purament a himne.
1: Purament.
0: I fins al punt que per cercar aquest himne l'han anat a cercar també en un enregistrament del grup folclòric, i que després és un himne que s'anà fent per corals, però que no s'enregistra mai més, perquè no deixa de ser de tenir aquest deixant popular que avui en dia a les cantades també apareix, i allà és.
1: Sí, i a més hi ha gent que l'ha reivindicat en moltes ocasions com un possible himne de l'illa de Menorca,
0: sí.
1: No? Passa que tira més cap a llevant que cap a ponent.
0: Segurament sí. Escoltem aquest himne a Menorca.

0: Final apoteòsic d'himne, com tot himne diu que ha de ser.
1: Sí. A més, en aquest himne, mentre es cor canta so, la segona part hi ha un contracant dels dos solistes, sí, de la soprano i del tenor, que aquí ho feia un instrument de vent.
0: Sí, crec que era un violí.
1: Sí, era un violí?
0: M'ha semblat, però tampoc no...
1: Vull dir que hi ha un contracant. És com un concertant, no?
0: Sí, vull dir que té tota la forma aquesta típica de sarsuela, la sarsuela de música lírica és contracant, allò que és propi de la música culta, però s'ha entrat de ple, i a ses trobades, quan vas anar a Esvagros o quan vas en els grups de música de qualsevol poble quan arriben ses festes, aquest llenguatge típic d'aquest tipus de música apareix de forma completament espontània.
1: Completament.
0: Aquest contralt, vinga, tu faràs d'això, tu faràs d'allò, sí. I si no, sense dir-ho, solament.
1: Exacte.
0: Alguns agafen una veu, alguns altres agafen una altra, i l'altre faràs contrapunt.
1: Sí, sí, sí, així és.
0: I això ho trobem constantment. Hi ha, evidentment, en l'espai que mos deixa el programa, no podem escoltar tota la música que voldríem. Però sí que hem de fer referència a casos com, per exemple, de Deixem-lo Dol. Deixem-lo Dol és una tradició antiquíssima que és cant coral pur, entrant de ple en el concepte de música religiosa, perquè Deixem-lo Dol vol dir el dol que duim perquè Jesucrist és mort, és dia de Pasqua, com que ressuscita, apareix tota aquesta visió de renaixement, de resurrecció, i tota aquesta joia religiosa es concentra en el cant coral. Vull dir que és constant com aquest cantar de forma conjunta anant modelant la tradició.
1: I a més, Deixem-lo Dol, que és una tradició molt arrelada, o sigui, a vegades, encara ara, no? Es formen corals expressament per cantar Deixem-lo Dol.
0: Expressament. Ma mare va cantar Deixem-lo Dol i quan arriba just, comença la corema, acaba Carnaval i ara començam a assajar cada setmana.
1: Per tant, és un esdeveniment popular, no? Que moltes vegades, a part de la massa coral, també hi pot haver veus solistes que fan segons quines coples o segons quins fragments, no? I de fet hi ha varis de Deixem-lo Dol musicats, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Xerrant de Deixem-lo Dol com a tradició, com a que ses lletres segurament sempre ets la mateixa, però la melodia va canviant depenent de sa zona, depenent de qui fa l'arranjament, i s'hi afegeixen coples, perquè hi ha diferents goig associats a Deixem-lo Dol, i és una tradició molt rica i molt antiga, es té coneixement que cap allà segle XVI, XV ja es cantava. Vull dir que és molt antiga.
1: Sí, jo record de petita, aló, que es feia Deixem-lo Dol, de fet encara es fa, però bueno, hi va haver uns anys en què es feia amb orquestra i es feia allà en plan magnànim.
0: Molt gros.
1: I, sí, sí, i hi havia veus solistes, no? Hi havia el José María Olivas, hi havia en Cintes, d'aló, en Lito, que feia la part de baix, havia vingut na Marga Tudorí, també, a cantar Deixem-lo Dol, na Martina Garriga. Bueno, jo record que era petitona, però ja cantava Deixem-lo Dol, allò era un apoteòsic.
0: Era apoteòsic. I, per tant, tota aquesta saba ha fet també el camí invers, el camí d'anada i de tornada. El món líric, el món de sa música culta, de sa òpera i de sa zarzuela penetra de ple dins la tradició popular i el poble se l'apropia, i el material propi del poble torna una altra vegada cap a l'escena culta, no? I tenim aquí versions interessantíssimes que des de sa música clàssica s'han fet projectes que agafen cançons tradicionals i que creen un producte nou interessantíssim. Aquí hem parlat abans de Pensando, tenim per exemple que Anna Ferrer juntament amb l'orquestra en l'Ocim va fer una versió de Pensando.
1: Sí, l'any passat a un concert que van fer en el Teatre Principal, promogut per Joventuts Musicals d'Amor, que va ser un concert magnífic, per cert, i ella va fer una versió de Pensando en ti amb l'Ocim, realment fastuosa. Sí, sí,
0: molt bé.
1: Molt bé.
0: I hem de parlar també d'un altre projecte, perquè te tenim a tu, per parlar de Nura.
1: Sí.
0: També. Cants de Nura és un espectacle de l'Ocim, l'orquestra de Menorca, l'orquestra de Cambra Illa de Menorca, que va fer una... Explica-mos exactament en què consistia aquest projecte de recuperació de música tradicional a través del món.
1: Sí, l'Ocim va commemorar... va encarregar Joan Albert Amargós, que és un compositor i arrangista català de molta anomenada, una persona que ha fet feina, per exemple, moltíssim en Joan Manuel Serrat, per exemple, ha fet moltíssimes orquestracions simfòniques d'en Serrat i és un gran músic. Llavors li va encomanar una obra per estrenar-la ells, a Menorca, sobre la tradició folclòrica menorquina. I ell va veure de diferents tonades del folclore més pur de Menorca, i va construir una obra simfònica per orquestra, per cor i per dues veus solistes, veu de soprano i de baríton, que va ser realment al·lucinant. Va ser molt, molt polit i va crear una comunió boníssima, i és una llàstima que mai no es vagi enregistrar aquesta obra, perquè està escrita, està estrenada.
0: És accés, en YouTube es pot veure i es pot escoltar, però clar, no hi ha un enregistrament.
1: No. Jo crec que és una obra que a tots els que hi érem dels escenaris i en els de baix també, quan la vam fer, va calar profundament, perquè era com sublima les nostres arrels, no?
0: Clar.
1: Era una sublimació de la nostra tradició popular.
0: Anem a escoltar un fragment d'aquest Cants de Nura, aquesta obra simfònica, específicament Pataneres.

0: espectacular. Ara xerràvem fora del micro que, bueno, que és una llàstima que no s'hagi pogut enregistrar, perquè el so que hem pogut escoltar no deixa de ser una gravació feta allà
1: càmera.
0: Directe amb una càmera i sí. Que està penjat, que podem trobar a YouTube, però no és, no és un enregistrament així com toca, diguem, però tot i així es deixa entreveure perfectament la feinada que hi ha, la feinada i la sublimació.
1: I aquesta sonoritat molt contemporània, no? Aquestes coses com dissonants a vegades, no? Aquests jocs que es nota que és un músic que prové també del món de jazz, com n'Amargós prové també del món de jazz, i hi ha moltes tensions diguem harmòniques, sí. No? I és molt potent realment. Abans, quan, bueno, al llarg de tota aquesta xerrada, no, que estem fent, estava pensant que realment aquesta compartimentació que tenim tendència a fets humans, no? Per sabers, no? per cel·les,
0: per gèneres.
1: Això és folklore, no? Això és lírica, això és jazz, música pop, això és jazz. Al cap i la fi és una mania nostra per classificar, sí, sí. No? Ens agrada tenir-ho ordenadet en capsetes tot, quan en realitat la música és música, i cantar és cantar.
0: I cantar és cantar.
1: I si l'instrument te dona per cantar una cosa, cantes aquella cosa, i si te dona per cantar l'altra, també ho cantes. I ja està, no?
0: És així.
1: No té més.
0: En aquest espectacle que hem sentit ara, bueno, ho hem dit abans, però intervenies, Maria, juntament amb un tenor català.
1: Un baríton. Sí, en Manel Esteve. Sí.
0: Que de fet crec que ha vingut aquí altres vegades, eh? No ve de nou a Menorca.
1: El seu germà ha vingut a Sorfeón a fer diverses coses.
0: Ah, i d'això és...
1: Vicenç Esteve.
0: D'acord, jo és de Sorfeón que el coneixia.
1: És que Esteve són una nissaga de cantants. Son pare ja era cantant, els fills també són cantants, els seus fills també són cantants, és tot una nissaga. I en Manel també ha vingut a Menorca a fer òperes.
0: D'acord.
1: Jo vaig fer amb ell Carmen, en el teatre principal, i amb en Vicenç Esteve, el seu germà, i van fer la Bella Helena, van fer la Vídua Alegre a Sorfeón. Bueno, és un cantant super solvent, no? I bueno, sí, va ser realment, va ser una festa, no? Aquells cants de Nura, una festa.
0: Sí, sí, i això que deies també de les fronteres entre gèneres, també has fet alguna incursió, com a través de el món de la lírica, però mesclat amb el jazz i mesclat amb la música tradicional, també es pot fer alguna cosa.
1: També,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Hauríem de parlar del projecte de menorquinament.
1: Sí, que el van presentar... Sí, el van presentar dia 1 de març a l'O i va ser un èxit, a la gent li va encantar. El que vam fer va ser... Vam triar un repertori de cançons que provenien tant d'autor com de la tradició folklòrica, diguem. I també de grups més contemporanis, no? Però que han calat dins la música popular menorquina, dins el sentit popular, no? Per exemple, doncs, hi ha els Ivens de
0: ja t'ho diré,
1: però també hi ha la Vall de Xis de Ponent, i hi ha Romàs de na Roseta, i hi ha Som Via el Gendà, i hi ha na Cecília, i hi ha la Balada d'en Lucas, i hi ha Plora Guiterra, i hi ha Vell
0: Mariner. I aquest repertori, que sigui d'autor o no sigui d'autor, ha entrat de plen tot el repertori popular.
1: Clar, igual que, per exemple, quan van celebrar 50 anys d'Escoltes Vent, no? Me'n record que vaig escriure un article en el diari, i li deien en Tòfol, és que segurament d'aquí molt poc ningú se'n recordarà que l'hagis escrit a tu en aquesta cançó.
0: Molta gent ja ho deixa de ser.
1: Clar, i això és el millor que li pot passar a un autor,
0: a un autor,
1: no? Que es poble se faci seu.
0: Que transcendesqui la seva cançó.
1: La seva pròpia persona i quedi dins sentir popular, no? I això és ser popular. Això és ser popular.
0: És així.
1: Sí,
0: en Tòfol l'han tingut aquí també, parlant precisament d'aquest aspecte, no? De com, tot i sempre parlar de música tradicional, hi ha una part de la música tradicional que segurament és la darrera fornada, no? Que entra dins el repertori popular, que és tot aquest món de les habaneres, la música marinera, que clar, són unes cançons
1: de taverna,
0: exacte, aquestes cançons encara tenen autor i la majoria viu, però clar, ja comencen a deixar de ser cançons d'autor per formar part del repertori popular directament.
1: Llavors, amb aquest projecte, el que vam fer és això, a partir d'uns músics de jazz i una veu que prové del líric, vam afrontar aquest repertori d'arrel popular i menorquina i li hem donat una volta, no? Li hem fet un desarreglo, que diuen per Guimbau.
0: Un desarreglo. Per Guimbau, segurament, una de les veus més fonamentades quan xerram de jazz a Menorca.
1: Sense cap mena de dubte. Jo crec que és un dels grans músics que tenim avui en dia en aquesta illa, no? Per molts motius, no? També per tarannà, no? Però, bueno, vull dir que hi ha el projecte de convertir-lo en disc, a veure si arriba.
0: Que bé, abans hi arriba.
1: Abans hi arriba.
0: En Bep t'ho reclamarà. Sí, Cardona.
1: En Pep Cardona sempre m'ho reclama. I fa molt bé en Faró, eh?
0: Sí.
1: Perquè el fàcil és no fer l'enregistrament, perquè és un mal de cap fer un enregistrament.
0: No sé si m'ho dius o m'ho contes.
1: T'ho compartesc. Per logística, per despesa,
0: per doblers,
1: per mal de cap, per... En fi,
0: completament.
1: És un acte de fe.
0: Però quan està fet, dius... Jo ho he fet.
1: Ai, sí, i te quedes amb l'ànima més descansada, no? Perquè realment és com treure una cosa fora de tu i deixar-la allà perquè ho vulgui sentir qualsevol dia, no? I qualsevol moment i qualsevol any.
0: És així.
1: I això és polit,
0: sí.
1: Però realment és un acte de fe.
0: Ho és. Molt bé, i quan parlam de que m'està parlant molt de tenors i barítons i artistes internacionals, segurament un de sinos que més, internacional, de veus del món de Celdrica que ha donat Menorca és en Joan Pons, que va fer la seva particular visió, i amb això acabarem aquest programa. També va fer la seva visita específica a la música tradicional. Va fer un disc que es deia Cançons i Amics, que comptava amb diferents persones per cantar juntament amb ell, i això va fer enregistrat amb l'Orquestra Simfònica de Catalunya. I el resultat va ser això que escoltarem. De fet, escoltarem una cançó que és el Romàs de la Roseta, que cantava juntament amb na Maria del Mar Bonet. Estem xerrant de paraules majors.
1: I tant.
0: I ho deixem aquí, escoltant Romàs de la Roseta.

0: I fins aquí aquesta especial versió d'una de les cançons més corprenedores, no sé si estaràs d'acord, Maria, sí, de Romàs de la Roseta.
1: Entre aquesta i Romàs de la Cecília, no sé amb quin dels dos me quedaria.
0: Estan allà, eh? A més, sí, tenen una temàtica molt semblant, oh, sí, eh? La Roseta i la Cecília, respectivament, sí, que a punt de morir, que s'acaben morint, i, i el seu estimat que els va plorar i intentar veure si de qualque manera se...
1: És tràgic. Tenim un component tràgic en aquesta, sí, terra, eh, nostra?
0: Sí, sí, sí, és així.
1: Tenim un sentiment tràgic de sa vida.
0: Molt dramàtic.
1: Sí, sí, sí, però bueno, un gust, no?, que veus tan importants com sa d'en Joan Pons vagin fer aquests enregistraments envoltats de persones tan notòries, no?, i que, per tant, hagin deixat també sa seva petjada per endavant, no?, per tots els temps que vindran. Això és important, que hi hagi aquests testimonis.
0: Molt bé, Maria, encantat d'haver estat aquí en aquest programa.
1: Moltes gràcies per convidar-me. Se m'ha fet molt curt.
0: Ja, sempre se'l passa sol. Són unes entrevistes, sí, que es acaben fent llargues, d'un prop d'una hora d'entrevista, però se m'ho fa curt.
1: Sí,
0: ha estat un gust, com sempre, i fins a pròxima.
1: Gràcies a vosaltres.

cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat. Sa cara que

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: Bones. Això és S'altreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
4: En aquest segon programa seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobre taula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tàrritic, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant s'improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
5: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, que mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
3: A sa secció Glos i Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
4: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens estiu, prunes.

La pruna és el fruit de la prunera, un arbre de la família de les rosàcies originari de la zona de Turquia, el Caucas i l'Iran.

Avui en dia en trobam de moltes varietats. N'hi ha de més primerenques que maduren just a principis d'estiu, però d'altres ho fan més tard, a finals de juliol o bé dins d'agost.

Les Balears tenien varietats considerades autòctones, com ara les prunes de porc o les prunes de frare, de gust dolç i excel·lent.

A banda del seu gust, les prunes són unes aliades per a la nostra salut. El seu consum moderat ajuda a regular el trànsit intestinal i ens pot ajudar a anar de cos.

Però a part del seu efecte laxant, aquesta fruita conté diversos nutrients necessaris per al nostre cos, sobretot minerals i vitamines.

0: Així que ja ho veus, lo bones que són ses prunes. Vos deixam amb una cançó del duet valencià format per en Borja Penalba i na Mireia Vives, que té un títol ben suggerent, Dolça i Pruna.
1: Tot comença en una dona i al final del meu trajecte necessita fer-te esta cançó. Ha sigut la meua vida i de tu he pres a viure sense límits, termes ni horitzons.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa veu del poble, gravat el 2016.

Biblioteca Freak, capítol 63, en el que iniciem nova temporada, segurament la més freak de totes elles, ratllant ni més ni menys que de 5 llibres, el primer cicle de L'Arxiu de les Tempestes, de Brandon Sanderson. Una saga de fantasia èpica que, tot i no estar escrita amb una prosa enlluernadora, estem ratllant d'un autor best-seller, es devora com si una tènia llegís en el nostre costat. Una sèrie de novel·les que són un exemple d'escriptura per mantenir el lector clavat a les pàgines. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.

0: Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una altra vegada més, aquí a Arizones.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és la Magda Tibonet.
0: I ella és la Gaby Miciolevicios. I avui us hem vingut a xerrar de dones fotoperiodistes. Per això tindrem una convidada de luxe que ens fa molta, moltíssima il·lusió que s'hagi atracat a Radio Far.
1: Pues sí. Ella és la Gemma Andreu i és la dona que és a tot arreu, com a tu. És la dona que lo fotografia tot en Espanya. Bueno, en Menorca. Càmera en mà, la veus per tot, tant te cobreix un event esportiu com una xerrada a l'Ateneu, com un accident, com un concert, una entrevista personal o un Sant Joan.
0: A la Gemma la reconeixereu per la seva bonomia, la seva humilitat, tant professional com personal, el seu saber fer i un somriure discret però sincer.
2: Gaby Miciolevicios i Magda Tibonet presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com. A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dic, senyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Marineres, mariners, seguim aquesta travessa per la mà de contes aquí a Radio Far Menorca. Us saluda un cop més n'Andrea Ullamburu.

Avui fem una aturada en aquesta travessa, just al món de les il·lustracions. Molts cops en descobreixo triant contes per compartir amb altres i sempre us acab convidant a que cerqueu el llibre perquè té unes il·lustracions precioses. I és que molts cops les il·lustracions són un perfecte acompanyament pels contes. I no fa gaire que me fixo en elles, però en aquesta travessa tots aprenem, inclús jo. La il·lustració es troba, jo crec, avui en dia en un molt bon moment. Avui és impossible imaginar-se un conte, sobretot si és familiar o infantil, sense il·lustracions. De fet, hi ha contes que només són imatges i no hi ha cap paraula. I a més, hi ha territoris que sempre havien estat de paraula que ara són conquerits per ser il·lustració, com per exemple, la novel·la. En aquest cas, podríem xerrar de la novel·la gràfica, que, tot i que és semblant al còmic, he après que la diferència és que el primer és una història única que es publica una vegada i, en canvi, el còmic està planificat, diguéssim, com per entregues periòdiques. Però ara la novel·la gràfica està molt de moda per explicar des de fets històrics, personatges... De fet, si aneu a les biblioteques, veureu que hi ha prestatges exclusius per novel·la gràfica de totes les edats, des dels més petits fins als més grans. I és que hi ha autèntiques parletes que són un goig de llegir i de veure. I amb els contes puc dir que també succeeix el mateix. De fet, amb la literatura infantil, les il·lustracions solen generar molta curiositat en els infants i els fa estar molt més atents d'allò que s'està narrant. Diuen els experts que, a més, les il·lustracions ens ajuden molt a la comprensió lectora i a desenvolupar tot allò que té a veure amb la memòria gràfica. No oblidem que els més menuts aprenen primer a través del llenguatge gràfic i després a través del llenguatge escrit. Dintre d'aquest món, una primera distinció que podem fer, i aquí duc paraules de la narradora canària Laura Escuela, és la diferència entre llibre il·lustrat i llibre àlbum. En el primer, en el llibre il·lustrat, la il·lustració es basa en el text per ser creada. És a dir, interpreta les seves suggerències, les amplia o enriqueix, ofereix una aportació artística personal, plantejant una altra perspectiva des d'un codi diferent. Es podria dir que el text és allò que importa i la imatge és allò que complementa. D'altra banda, en els llibre-àlbums, el text i les il·lustracions són completament inseparables. Aquí, les imatges també són narratives, al igual que el text. Es troben seqüenciades en el llibre i complementen el seu sentit amb allò que narra el text, de la mateixa manera que el text és veu complementària per la il·lustració. Aquesta combinació ha generat un gènere propi. De fet, aquest tipus d'àlbum pot sobreviure completament sense el text, però mai podrà sobreviure sense la imatge. Això, personalment, en la meva pràctica professional, m'agrada combinar. Crec que cal seguir exercitant l'escolta, la concentració en una història sense necessitat d'un complement visual, la capacitat de generar imatges a través de la paraula narrada, la paraula compartida. M'agrada poder explicar un conte amb el meu cos i les meves mans i que aquells que m'escolten s'ho puguin imaginar a la seva manera. Crec també que en una funció de conte a conte, sobretot si estem xerrant d'infants, treure un llibre àlbum o un llibre il·lustrat sempre és un moment màgic i diferent, i per això dic que m'agrada combinar-ho. En aquest moment l'atenció torna a replegar-se i les mirades apunten totes a un mateix puesto. En el llibre, a les il·lustracions. I així és veritat que es facilita l'atenció d'aquells que escolten. També és curiós que a mesura que ens fem grans, som més els que a vegades, per tenir una escolta conscient, necessitem de tancar els ulls per no distreure'ns, per no portar la nostra atenció a altres puestos, per poder transformar allò que s'està narrant en imatges o memòria sensorial. Ja podeu imaginar-vos que avui no vos duc cap àlbum il·lustrat. No tindria cap sentit, però sí que us recomano que si mai trobeu aquest llibre en els prestatges d'algun lloc,
us regaleu 5 minutets i gaudiu de les imatges. Aquesta és una història senzilla, una obra que xerra dels cicles de la vida, d'històries circulars, de la meravella que resulta saber que sempre podem tornar a començar. Un llibre que les imatges també narren històries paral·leles a la principal. Espera haver despertat la vostra curiositat, més enllà de la primera història que escoltareu ara. Va, mariners, marineres, desconnecteu la realitat, obriu el cor i les orelles, que el conte ja és aquí. Era un banc de color blau. No havia estat sempre així. Al principi era de color fusta, però l'havien pintat ja feia molta estona, d'un blau claret, del que se'n diu un blau cel. Per conservar-lo, havia dit en Tavo, que cada any s'encarregava de repintar-lo tot de blau, pel davant, per darrere, pels costats. Li agradava que el banc sempre fes goig. El que no li agradava gens eren els coloms, que s'esperaven en silenci per deixar-lo ben brut. I després no s'hi volia asseure ningú. Però en Tavo sempre tenia cura del banc i de seguida tornava a fer-lo lluir. Li agradava que tothom s'hi assegués, petits, grossos, cans, moixos. Hi havien passat centenars i fins i tot milers de vides durant tots aquells anys. Tantes que ja ningú no recordava el temps que feia que el banc jeia en aquell parc. Potser el blanc blau era l'únic que recordava totes les històries viscudes sobre les seves fustes. Com la del clot i la lluna, que es van olorar per primer cop en aquest parc. Ella, una eixerida cussa blanca enamorada de la vida. Ell, un gra cadenès amb ganes de veure el món. O com na Laura i na Carlota, que un dia es van dir que s'estimaven i ho van cridar als quatre vents perquè ja no era cap secret. I fent muntanyes d'arena es van conèixer en Joan i na Maria, que tots els capvespres anaven a jugar al parc i a mesura que passaven els dies i les nits van començar a parlar d'amor i un dia tots dos es van dir sí. I cada diumenge seien al banc, agafats de la mà, com a la primera vegada. El que no s'imaginaven és que un dia vindria una guerra que els separaria. Una guerra absurda, com ho són totes. I s'emportarien en Joan a una altra punta del món, en un altre parc, per sempre. Na Maria, tota sola, va seguir anant en aquell banc cada diumenge. S'hi asseia i allargava la mirada, i somreia poc a poquet quan veia els fiets que jugaven amb la mateixa sorra que havien jugat ells dos de petits. I van passar hiverns, primaveres, estiu i tardors. I un dia el somriure d'Anna Maria es va tornar més dolç. Allà, en aquell parc, en aquell banc blau, va començar un altre amor. El banc blau, d'Albert Asensio. Ja.

0: Açò vol dir que era un matrimoni sense cap fill ni cap filla. Però tenien moltes ganes de tenir-ne un. Així és que moltes vegades, tant Somo com sa dona deien:
1: Ai, no sé què pagaria per tenir un fillet.
0: Un dia, sa dona va posar ciurons en remull per cuinar-los l'endemà. I quan va anar a destapar solla, tot van ser al·lots i al·lotes. Ella, quan veu aquella arranxada, diu tota apurada:
1: Oh, oh, què n'hem de fer tants?
0: I agafà un garrot i els va matar tots. Manco un, que sense que ella se n'entemés, s'amagà davall sa pastera.
1: Bono!
0: Va dir ella quan els tingué tots morts.
1: Ja l'he feta. Sols no som pensada a deixar-ne un per guardar el cirerer.
2: Ja som aquí!
0: Va cridar el ciuronet, que estava arrufat davall sa pastera.
2: Ala, vine! Jo te donaré un trosset de pa i formatge i te n'aniràs a guardar el cirerer.
0: Pren el tros de pa i formatge i se'n va a posar-se davall el cirerer.

0: prest i va compareixer estrany, que em va dir:
1: Sionet, donem una cirereta.
2: No puc, perquè mon pare les té ben comptades i em pigarà.
0: Però es drac no es cansava de demanar-n'hi.
1: Sioronet, donam una cirereta.
2: No puc,
0: deia ell,
2: perquè mon pare les té ben comptades i em pigarà.
0: Però tanta tronya li va arribar a fer es drac que per fi el Sioronet n'hi va donar una de cirera. I mentre li donava, el drac, l'agafà per sa mà, el va ficar dins el sac i partí cap a casa seva. Pel camí, el Sioronet deia:
2: Drac, haguera't mat, drac, haguera't mat, drac, haguera't mat.
0: I com va ser enfora, li van venir ganes d'anar de cos. Deixa el sac allà en terra i se'n va darrere una paret. Però el temps que hi era, surt el Sioronet de dins el sac, el va ben omplir de còdols i va fugir ben de veres d'allà. El drac, quan va haver acabat, es carrega el sac de còdols i deia:
1: Ai, Sioronet, que has tornat de fer juguet.
0: Arriba a casa seva i diu a sa dona:
1: Que tens sa caldera preparada per bullir a Sioronet.
2: És clar que sí,
0: va dir ella. El drac aboca el sac i els còdols que sortien tots rebents van escardar sa caldera.
1: L'he d'anar a cercar i l'he de matar,
0: deia ell. Se'n va i el trobà que s'havia enfilat dalt sa teulada. I com l'afinà, va dir:
1: Sioronet, com és muntadet!
2: S'han fet un munt de plats i plats i s'han pujat damunt.
0: El drac comença a fer un munt de plats i plats, prova de pujar-hi i quan va ser bon dalt, cau i es romp un braç.
1: Oh, Sioronet! Com és muntadet!
0: Li torna a dir:
2: S'han fet un munt d'olles i olles i olles i s'han pujat damunt!
0: Va respondre el Sioronet: El drac fa un bon munt d'olles i olles i puja i quan va ser bon i dalt cau i es romp l'altre braç.
1: Ah! Sioronet, em vols dir com ets muntadet?
2: S'han fet un munt de tians i tians i tians i m'hi som enfilat.
0: El drac ho prova i quan és bon i dalt cau i es romp una cama.
1: Oh, oh, o siurunet!

0: tu mondo a scudellas, e a scudellas, e a scudellas, e mi som enfilat.
1: Oh! El drac fa un munt d'escudelles i puja i cau i es romp l'altra cama.
2: Oh! Ziolonet! Com vols dir? Com ets muntadet?
1: Li torna a preguntar.
0: Ai, s'han fet un munt de ribells i ribells i ribells!
1: El drac prova de fer es munt de ribells. Va pujar-hi i quan va ser bon i dalt va caure i es va rompre el cap i quedar mort. I el ciuronet va de baixar de sa teulada i sa rondalla està acabada. Darrere sa porta hi ha un fus acabat.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: entrevista amb Xafogó, amb dos dels seus membres, en Joel i Nairaya. Benvinguts, gràcies per ser en aquest programa de Ràdio Far. Vos explicava antes, i vosaltres també ens hi compten els oients, que tenim podcast a la web, per xarxes, estem a Ràdio Far, estem per tot, i també tenim una FM que no me la sé, però la posaré perquè la tinc memoritzada en el cotxe, no sé quin nombre és, però també podeu escoltar Ràdio Far, que posa música menorquina de tot tipus, i ho podeu escoltar per la ràdio on sigui. Jo no me'n recordo el nombre, però ho posaré baix. Xafogó, hem escoltat aquest tema Fornells, que és un tema, com el definiríeu? De què va aquest tema, vam?
1: Però al final tracta de nosaltres, de pues, el que són els menorquins de Menorca per estiu, ganes, pues, això, ganes de festa, platja, i... Sí, això...
0: un tema estiuenc, sí.
2: Exacte.
0: Fantàstic. I res, volia saber tots dos com començau. Jo sé que en Joel toques trombó, va començar amb un instrument, va començar a cantar directament. Com començau a agradar la vostra música? Hi ha qualsevol moment definitori així pel·liculero o no?
2: Individual o com a grup?
0: Individual, després anem en el grup.
2: Bé, doncs pues, al final això, pues, de petit comença amb la música, tal, després dius, hòstia, que potser... Cantar no serveix per cantar només en els sopars familiars. A lo millor serveix per alguna cosa més. A lo millor puc aprofitar. Pues te fiques a classes, tal, no sé què, i al final, pues, mira, quan dones compte, estàs a un conservatori...
0: Ja. Liant tots els capvespres, allà, fent amunt i avall. I en el cas...
3: Jo, pues, igual, que cantes així de petita... Uh-huh. La meva família sempre ha estat supermusical. O sigui... hi ha hagut música sempre, i això, que t'ajuntes amb gent i dius, pues, a lo millor sí que serveixes per alguna més que pots aguinar el dos de nou. I, pues, res, pues, t'ajuntes amb gent que t'omple, te motiva i, pues, acabes a una banda.
4: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola, i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, del Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, eh? En tenim de molt bons.
0: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Tenc un calaix ple de records i de poemes, paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies. És un tresor per jo que tinc guardat i m'acompanya

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Radio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.
1: Benvingudes i benvinguts a un altre Quilòmetre Zero. Comencem avui la nostra visita al Col·legi Mare de Déu del Carme de Mó, on coneixerem a les seves cuineres, perquè és un col·legi on hi ha menjador i ens interessa molt conèixer quins són els productes que es cuinen i que es mengen aquí. I també, doncs, si el temps ens ho permet, visitarem l'hort i també alguna aula, crec que ens portarem a veure els de Sisè. Doncs de l'aparcament ja hem entrat a la zona exterior, al pati, i ara estem a punt d'entrar a lo que és l'edifici de dintre. Cercarem a Cristina, la cap d'estudis, que ens acompanyarà per dintre de l'escola. Som-hi! Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ets na Cristina?
2: Sí, som jo. Sóc na Cristina, la cap d'estudis de l'escola.
1: Beníssim, Cristina. Doncs mira, acabem d'entrar, que estàvem una mica sota la pluja. I bé, gràcies per acompanyar-nos una mica. Aquí a l'Escola Mare de Déu del Carme hem sentit que teniu una cuina on es menja, després els nens del menjador mengen molt bé, o bé, molt de quilòmetre zero, de proximitat. Més que res, que tu ens facis una miqueta de guia per aquí per l'escola, no?
2: Jo us acompany a la cuina, vale? Bon dia. Hola. Bon dia.
1: Hola. Hem entrat al menjador, ens estem atracant a la cuina. Ara ja som dins la cuina. Hola, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
1: Ets na Conchi, no? La cuinera responsable de la cuina d'aquest col·le.
3: Exacte, jo soc na Conchi, soc cuinera. Aquí llavors tinc na Cati, que també ets l'altra cuinera. Quan jo tinc que fallar també ella està de primera. I si no, entre les dues som un equip.
1: Idò, què és que esteu fent ara mateix, que t'he agafat amb les mans a la massa, eh?
3: Sí, mira, avui el menú són llenties guiades en barròs i de segon tenim el sou dur en salsa de tomàtic i de postres, doncs, la pera, una pera conferència, i és un menjar que els agrada. La veritat, avui tenim un dinar tranquil perquè es menja bé.
1: Ara mateix tens aquí davant una safata, bé, tens dos bols, un amb, no sé, 30, 40, 50 ous. Què és que estàs fent? Perquè t'he agafat enmig d'una feina, no? Quina tasca estaves fent exactament, Conchi?
3: Ara estem preparant els ous durs, com deia, els estem col·locant en bandejes perquè repartim el dinar a diversos col·legis i els hem de preparar de manera que sàpiga cada un quines quantitats hi van, els mitjadets, i doncs, hi posàvem a darrer moment la salsa de tomàtic per damunt, i això és el que estava fent ara.
1: Això, com dius, és molt important, t'ho volia demanar més tard. És a dir, aquí cuineu pels nens i nenes que es queden a dinar en aquest col·le, però també cuineu per repartir altres col·legis. Explica'm això una miqueta, com funciona aquesta part de la feina.
3: Pues tenim que repartim el menjar a quatre escoletes de Centro de Mó, i entre nosaltres, amb nosaltres inclosos, són 5 col·legis públics, o sigui, en total són 9 bandes que feim menjar, i, bueno, doncs això, feim catering, o sigui, doncs aquí menjam del que nosaltres feim, i d'altres bandes tot és repartit amb el catering. Intentam, com és avui mateix, que els ous són ecològics, si pot ser, no sempre n'hi ha, perquè no n'hi ha prou quantitat, però avui es dona el cas que sí. I pel demés, pues, també intentant que sigui el màxim de coses locals, de proximitat, d'aquí, de Menorca, i tot el que puguem aconseguir. I a la vegada, si pot ser, pues, ecològic, també en tenim una gran part.
1: Molt bé, o sigui, prioritzeu el producte de proximitat o quilòmetre zero, i inclús, si pot ser, i ho trobeu, que sigui ecològic.
3: Exactament, sí. Si permet també arribar-hi, perquè clar, els preus no són iguals, pues intentam això, que les coses que puguin ser, el que més mos falla és la fruita. Entre que n'hi ha menys i que són, quines coses són a lo millor en estiu, que és quan tenim els menjadors més fluix o tancats o això, però ara és hivern, doncs fins no fa gaire han donat melons, també d'aquí de Menorca, les pomes també encara els estan donant, i intentant pues, el màxim de coses d'aquestes d'aquí.
1: Entenc que hi ha una feina important de pensar tots aquests menús durant, no sé si per temporada, per mes o per trimestre, per també fer un equilibri, no?, entre que sigui un bon menú a nivell nutricional, que us arribi també el pressupost i també la quantitat, no?, que potser a vegades és millor qualitat que quantitat.
3: Sí, sí, va. Estem amb Noemi García, que és qui mos fa la preparació de menús i de més, i amb ella pues, hem aconseguit molt, perquè mos ha fet una molt bona feina, en el sentit d'aconseguir molts proveïdors del producte, i amb aquest assumpte pues, hem aconseguit que vengui a parar un producte bo, considerant que bo, que els al·lòs també jo crec que ho aprecien. Almenys m'ho semblen altres que queda millor i no sé què més.
1: Ara esteu en plena feina, són les 10:30 del matí. A quina hora heu de tenir gestos? Quants menús?
3: Pues a les 12 ja surt la primera tanda, que se'n va l'un de les escoletes, que ho venen a cercar el cotxe de la Creu Roja, i se n'en van pues, entre 70 i 80 fiets, un menús per 70. I després, a les 12:30, una altra tanda, que se'n va també una altra partida, que se'n van cap a Fontirroig, graduada, després a Antoni Joan, a l'escola del Castell, i ja està, i després el que queda per aquí.
1: I la vostra feina, després, més endavant, una vegada que ja està cuinat, també teniu relació amb els alumnes que aquí mateix dinen? Veieu com és el moment de que s'ho mengen?
3: Sí, és clar. Nosaltres aquí tenim una partida de fies que se'n van entre 70 per aquí, més o menys, i quan arriba l'hora, com és les dues, venen els nostres aquí a dinar i fem el turno, com tots els puestos de les altres escoles, i ven pues, com s'ho mengen, que la veritat és que va a la mar de bé. No m'ho podem queixar.
1: Tenir una bona resposta per part d'ells, venen a dir-vos cosa directament, ai, Conxi, m'ha agradat, o això, Conxi, no m'ho facis, que no m'agrada, com és aquesta resposta?
3: Amb això sempre hi ha els qui li agrada més o menys, com les amanides, n'hi ha qui els agraden molt i n'hi ha qui no els agraden tant, és aquí on hi ha que fer més feina de tot. Però en general va bastant bé perquè s'acostumen de petitons i comencen amb poquet i van a més, fins i tot que n'hi ha qui no els agrada gens i ja repeteixen i tot, vull dir, hi ha de tot, però en general veiem que responen bé, sí.
1: Molt bé, Conxi, moltes gràcies. Ja per acabar, quins serien els productes de temporada? Ara estem a novembre, estem fent aquest canvi de temps ja cap a l'hivern. Quins serien els productes de temporada que els nens i nenes que mengen dels vostres menús es trobaran d'aquí fins a Nadal?
3: Bueno, pues mira, sense anar més enfora, tenim ara per divendres aquest la truita amb espinacs. També les fetes amb bledes. Llavors, també de per demà tenim el brou complet que hi du carabassa i col, que també tot és ecològic. I bueno, aquestes cosetes són productes, els llegums no són ecològics, però bueno, també són de la temporada d'hivern que també cau molt bé, com és llenties que tenim avui. I això és més o manco el que domina.
1: Doncs moltes gràcies pel teu temps i sobretot per la feinada que feu. Vaig cap allà que veig una altra companya, na Cati, que estava fent una feina amb els ous. M'acompanyes? Idò, bon dia.
4: Bon dia.
1: Tu passes bé, tu, eh?
4: Sí, no ho veus? Tenc un raig d'ous aquí. I mira, a pelar ous, que n'hi ha molts.
1: Molt bé, doncs feu feina en equip. No sé si vols, no sé si estaves escoltant el que dèiem amb na Conxi. M'agradaria més la part aquesta de la relació amb els fiets, no? Si t'agrada, no t'agrada, veure'ls les cares, explica'm una mica.
4: Sí, si jo al migdia surt, jo tenc els grossos, jo tenc els de primària, o sigui, de primer fins a sisè, I la veritat és que molt bé. Vull dir, sempre hi ha qualque cosa que no els agrada, però bueno, vull dir, tot hi entra i saben que han de menjar un poquet, doncs del que els agrada mengen un poquet menys, però s'arriben a adaptar que els arriba a agradar tot. Perquè d'aquí que acaben els cursos, quan acaben, n'hi ha molts que les ensalades els encanta, que no en sa vida havien menjat ensalades, els peix els agrada, les verdures, bueno, segons quines, les verdures és el que costa més. Però és, jo crec que ho agraeixen i tot, perquè almenys a casa seva ho deuen tenir que agrair perquè se'n van menjant pues, de tot, perquè comencen des de molt petitons.
1: Clar, que potser aquí mengen coses que a casa no estan acostumats.
4: Claro. És aquí comencen amb tres anyets, que tenim també de tres anyets, quatre i cinc, i clar, vull dir, molts estan acostumats a menjar quatre cosetes. I arriben aquí, l'ensalada els hi poses molt poca quantitat perquè ho vagin provant, es peix lo mismo, vull dir, verduretes també, molt poqueta cosa, i a poc, insistiguent, com que veuen que es descostat també menja, l'altre també, doncs ells entre ells s'animen. I quan, normalment, de setembre a Nadal, ja mengen quasi de tot.
1: Molt bé.
4: Els mesos fan un canvi gros, ells.
1: Molt bé, quina feinada, idò. Idò, o sigui que també feu la feina de servir, de fer com de monitores de menjador?
4: Jo sí, sí, a migdia feina de monitors.
1: Molt bé, i després que...
4: monitors que venguin també, vull dir que...
1: I després queda recollir la cuina i pensar ja per demà.
4: Sí, sí, sí. Després quedar bé això i anar fent fins que ho tenim aclarit. Vull dir que...
1: Molt bé, doncs no us trec més temps, que teniu encara un raig de feina per fer. Moltes gràcies a totes dues.
3: Gràcies a vosaltres. Vinga, i bon dia.
1: Bon dia i bon profit, eh?
3: Gràcies.
1: Idò, deixem Anna Conxi i Anna Cati a la cuina, que segueixin fent feina i seguim visitant l'Escola Mare de Déu del Carme. Anem a veure dins la classe de sisè que estan fent. Ui, fa vent, s'ha tancat la porta de cop. Idò, hola, bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
1: Ets una Rosa?
5: Sí, som la tutora de sisè B. I bueno, estem molt contents que puguis ser aquí amb nosaltres avui perquè estem treballant l'entrevista i sentir l'experiència d'una periodista que ha vingut a l'escola a entrevistar part del personal d'aquí, bueno, mos ajuda molt a poder mos posar en el lloc dels entrevistadors que seran els alumnes de 6è B a final d'aquest trimestre.
1: Beníssim, perfecte. Gràcies, Rosa. Doncs mira, aniré passant per totes les taules. Primer, tu mateix, me dieu, sisplau, el nom i quants anys teniu, i així us senten a casa, no?, i reconeixen una miqueta qui sou. Hola.
6: Hola.
1: Com et dius?
6: Cristian.
1: Cristian, em pots dir en quina classe estem?
6: En la classe de 6è B, els comptadors XD.
1: Me pots explicar aquest nom tan estrany que teniu?
6: Pues va sorgir quan estàvem elegint el nom. Una persona va dir els comptadors perquè na Rosa posa molt comptadors quan fem deures i exàmens i tot això. I a CXD perquè això és una nova novetat, jo tampoc ho coneixia, i és com dir, va, això m'agrada molt, no? I si gires XD i ho poses verticalment, hi ha una cara molt feliç.
1: Ara ho he entès, aquella una X i una D majúscula que la gires i fa com una cara amb els ulls així.
6: Sí.
1: Beníssim, moltes gràcies. Passo cap aquí i parlo amb aquesta Lota, que ja entrem una miqueta en tema de medi ambient. Em pots explicar què feu amb aquells contenidors que des d'aquí estic veient un contenidor blau i a sota no ho veig? Explica'm una miqueta. Com et dius primer?
7: Hayat.
1: I què és que feu amb aquells contenidors?
7: Reciclar.
1: Molt bé. Passo cap aquí i... Com et dius?
7: Adi.
1: Adi, em pots explicar amb aquesta classe, a més dels contenidors blau, de paper i cartró i el groc de plàstic i envasos, alguna altra cosa que feu amb material reutilitzat, per exemple?
7: Com dibuixos i com decoracions per la classe.
1: Feu servir materials que no és nou, no?, cada vegada?
7: Sí.
1: Molt bé. Idò, vinc cap aquí i en temes de medi ambient, hem estat a la cuina, que et quedes a dinar, tu?
7: No.
1: Puc parlar amb algú que es quedi a dinar? Tu també? Vinc cap aquí, vale? Vinc amb aquesta taula. Hola, com et dius?
8: Amanda.
1: Amanda, et quedes a dinar al col·le?
8: Sí, sinó que ara, bueno, me tinc que quedar a dinar, però a vegades no.
1: Bé, i quan te quedes a dinar, t'agrada el menjar? Explica'm una mica si saps el que fan les cuineres, que m'han explicat que fan servir productes de temporada, verdures que són d'aquí, ous que són de Menorca...
8: Pues, bueno, això depèn de cada comida, a vegades m'agrada i a vegades no.
1: Però menges molt semblant a ca teva o és diferent?
8: És diferent. I a ca meva menjar moltes coses com ensalada, tot això, però aquí és un poc diferent. Fan carn o a vegades ensalada.
1: Avui, si vols, te dic el que teniu. Avui teniu llenties i ous. T'agrada?
8: Els ous i llenties, bueno, més o menys.
1: Molt bé, moltes gràcies. Ja acabem amb la darrera taula. Hola, com et dius?
9: Me dic Marc.
1: Marc, vinga, parlarem amb tu una mica de medi ambient. No sé si aquí a Sisè heu après coses del medi ambient, de sostenibilitat, del respecte de la natura, alguna cosa que t'interessi. T'agrada el medi ambient a tu? T'agrada la natura?
9: Jo sí que m'agrada. M'agrada bastant perquè... Mon pare sempre va en el camp a cercar espàrecs i esclata-sangs i jo vaig amb ell.
1: T'agrada la natura d'aquí de Menorca i creus que té res a veure el que feu vosaltres aquí reciclant o reutilitzant el material? Té a veure amb tot el planeta Terra?
9: Jo crec que sí, perquè si ho tiram en els boscos o per qualque puesto que hi hagi natura, pues, cada vegada se va acumulant més i al final pues, se moriran totes les plantes.
1: Molt bé, moltes gràcies. Tornem a sortir fora, estic seguint Anna Cristina, que ens acompanya ara fins l'hort, perquè estan a punt d'acabar la classe d'hort. Cauen quatre gotes, però m'has dit que fan classe d'hort igual, no?
10: Sí, sí, tenen unes botes d'aigua i segurament potser estaran dins hivernacle, val? Que ara hi ha un grup de... bueno, mig grup de P5, i segurament estaran fent alguna cosa dins hivernacle.
1: Molt bé, anem a veure què fan els fiets i fietes d'uns 5 anys. Ara mateix hem entrat a sota d'un hivernacle, estem dins d'un hivernacle, estan fent una estoneta d'hort els de P5, un grupet de 7 fietes i fiets. Na Cristina ens ha acompanyat fins aquí i ara estem escoltant en Ricard. Ara li saludarem un momentet. Bon dia, Ricard.
11: Hola, bon dia. Com va?
1: Molt bé, perdoneu que us interrompi, eh? Volia saber, i veig que estàs comentant una miqueta el que heu fet avui, no? Quina classe és això? Posa'ns una miqueta, ubica'ns on estem.
11: Bueno, estem a l'hort escolar de l'escola Mare Déu del Carme, amb un grup de P5, i venim una vegada cada 15 dies. Llavors, sempre que venim solem fer dues o tres feines, fem dos o tres grups, normalment un grup sembra amb el mestre, i els altres dos grups fan una altra feina. A vegades treuen herbes, a vegades posen compost. Avui hem sembrat alls, que ara ho acabaven de dir ells, i hem tallat unes fues en trossos petitons per posar després en el compostador.
1: Que interessant. Idò, que puc parlar amb alguna d'ells, amb algun d'ells? Qui vol parlar amb la ràdio? Tu? Tu? Vinga, va, que vinc. A veure, com et dius, el primer?
12: Víctor.
1: Molt bé, Víctor, i quants anys tens?
12: 5.
1: Molt bé. Aquí a la classe a l'estoneta d'hort que feu amb en Ricard, què és el que més t'agrada fer?
12: Sembrar.
1: Ah, sembrar. I avui heu sembrat alls, m'han dit, no? Com ho heu fet, això? Com es sembra un all? Explica'm una miqueta el que has fet tu amb les teves mans.
12: Pues hem fet un forat i després ho hem tapat.
1: Molt bé. I després d'aquí... uns quants dies o d'aquí unes setmanes, què passarà amb aquest forat?
12: Que clacarà.
1: I algun altre que vulgui parlar? Moltes gràcies, eh? Algun altre que me vulgui explicar alguna coseta que us agradi, de l'hort, que heu fet? Tu? Molt bé, vinc cap aquí. Com et dius?
13: Mireia, i tens 5 anys. I això el que m'agrada més és mirar els bitxos d'en Ricard.
1: Els bitxos, i quins bitxos, o sigui, bitxos petitets que trobeu, o els trobeu, o els aneu guardant? Explica'm una mica més dels bitxos, que jo, quan anava al col·le, no feia estona d'hort.
13: Un dia, pues, en Ricard va trobar un escorpió.
1: Què dius ara? Com és un escorpió?
13: Pues, té mans, però en ses, té com que poden clavar en els dits.
1: Molt bé, molt bé. I alguna altra cosa de l'hort que me pugueu explicar? Veig que hi ha tota una taula plena de capses amb botes, no?
13: Sí, m'ho l'hem posat perquè plovia.
1: Clar, avui plou, però igualment esteu aquí a l'hivernacle i feu estoneta d'hort. Us agrada molt venir aquí o no?
13: Sí.
1: Molt bé. I alguna altra ja per acabar que me vulgui dir alguna coseta que heu... O tu mateixa, eh? Tu? Vinga, va. Com et dius tu?
14: Guillem.
1: I quants anys tens?
14: 4.
1: Molt bé. Tu te'n recordes d'alguna cosa, o no sé si ho feu, però m'ho expliqueu, que jo no ho sé. Alguna cosa que surti d'aquí de l'hort de l'escola que després us heu menjat? No? No te'n recordes de res que t'hagi... Algú se'n recorda d'alguna cosa que hagi sortit de l'hort de l'escola que després us heu pogut menjar? Molt bé, tornem. Espera, Ricard, que vinc.
11: Encara no han crescut, no? Cada any intentam, quan han crescut, per exemple, amb ells normalment fem una ensalada de lletuga i de rabeguins. Amb els de segon solem fer unes croquetes d'endívia o de lletuga, i amb els de quart fem una truita també de bledes o així.
1: Què creus que és el més important del que puguin aprendre aquí, encara que siguin petits, per a més endavant, respecte al medi ambient, no?, en general?
11: Per jo el més important és que estimin la naturalesa, les plantes i els animals, perquè, com deia Anna Mireia, sempre tenim una part que veiem animals o vius o altres que ja tenim que estan morts però que els podem observar. I, clar, quan trobem un animal o una planta, sempre alerta, no?, que no li faguem mal i que sols hi quedi ja quan siguin més grans, no?, respectar el medi ambient.
1: Us haig d'escoltar les veus. Idò, que me dieu adeu. Doncs estem acabant ja la visita a Mare de Déu del Carme. Aprofitem per saludar un momentet a la Míriam. Bon dia.
15: Bon dia.
1: La Míriam és la directora, llavors t'agraïm aquesta acollida que ens heu fet a l'escola i aprofitam també doncs, per demanar-te quins valors, quins conceptes creus que són els més valuosos sobre medi ambient, que els aneu transmetent amb la feina diària, no?, aquí a l'escola.
15: Mira, nosaltres estem molt contents que heu vingut perquè som un centre ecoambiental, suposo que el meu company en Ricard ja ho deu haver comentat, i clar, fem molta feina en tota sa part de reutilització, o sigui, per exemple, en els fills ja els demanem que vinguin sempre amb un bock and roll, que els embolcalls no, que no siguin després que generin residus. També fem tota sa part de classificar paper i plàstic, aquí vidre no, perquè vidre no tocam, però paper i plàstic sí, i ho fan els mateixos alumnes, els encarregats. I després tenim un hort escolar, que també ja la puc visitar, i es fia, esclar, veuen tot l'esforç, no?, que s'ha de fer, pues, per poder tenir un aliment saludable. I després tenim tota sa part de sa cuina, que també té aquest programa, que estem molt contents, en Anoni García, de Menorca al Plat, que fa que, de qualque manera, eduquen també en els fiets a menjar de manera saludable i ells després ho expliquen a casa, no? I a poc penso que també es fan les recomanacions de sopars i aquests menús també a poc van entrant dintre de les cases. Per tant, bueno, de mica en mica, però sí que hi ha diferents idees que surten des de l'escola.
1: Sí, sí, treballeu la teoria i la pràctica, no?,
15: amb
1: el dia a dia.
15: Sí.
1: I així, més a més, en general, tu creus que surten... potser és el respecte a la natura el més important o la preservació o potser més el tema de residus, no?, de no embrutar, potser el més important.
15: Sí, però bueno, també es ve que l'alumnat és molt conscient de que el planeta necessita que el cuidem, no? I també amb ells ja van sortint algunes iniciatives, ara per exemple d'anar d'excursió, aprofites que vas d'excursió a una platja i anant i recull microplàstics, no? Ells són molt conscients de que hem de conservar la natura, que aquest planeta no el podem tenir així de qualsevol manera. I pens que és una generació que ja és més respectuosa que l'anterior, no? Que ho tenen bastant clar. També estudien, has fet que hi sortin de Greta Thunberg, o sigui, persones que són públics que són molt joves, també els inspira molt, no? I bueno, jo penso que ells ho tenen bastant més clar que els adults, per sort.
14: Molt bé, moltes gràcies i bé, ja mos veurem. Gràcies.
15: Perfecte, gràcies a vosaltres per venir.
1: Fins aquí la nostra visita i el reportatge d'avui a l'Escola Mare de Déu del Carme. Us esperem al proper Quilòmetre Zero. Salut!
0: Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Ràdio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

Quan un no sap cap a on ha de córrer, el millor que pot fer és seure, alçar els ulls, observar el cel clar i imaginar-se un cavall blau. Comencem la mà de contes aquí, a Ràdio Far Menorca. Us narra n'Andrea Ollamburu. De bon matí ja havia començat a arribar gent a la quadra. Tots miràvem amb atenció, sense alè, el poltre que acabava de néixer. Ha nascut un cavall blau, blau com un tras de mar. Aquest cavall és molt bon presagi. No havia passat ni una setmana que van anar a oferir al rei el cavall blau. El monarca, tan bon punt el va veure, va exclamar amb alegria: aquest cavall és una benedicció del cel. Els déus me l'han enviat per conquerir el món. Crearé l'imperi més gran que s'hagi vist mai. Que li ensenyin a córrer i les tècniques de guerra. Que no aprengui res més. Gràcies a ell seré poderós com un déu. El poltre blau va quedar a càrrec d'un vell soldat que tenia els cabells tot blancs. Quan era jove, havia perdut un braç durant una cruenta batalla i l'havien deixat a càrrec de les quadres. Quan el vell soldat li va passar la corda al voltant del coll, el cavall s'hi va resistir molt i es va intentar escapar. El vell soldat va mantenir la corda agafada ben fort amb el seu únic braç, sense dir res. Al cap d'una estona, el cavall ja no s'hi va resistir més i va començar a trotar al costat del soldat. El soldat va entrenar el cavall amb severitat, la mateixa severitat amb què l'havien entrenat ahir de jove. Va fer que el cavall aprengués a córrer a tota velocitat. No li va treure els ulls de sobre ni de nit ni de dia. No el va deixar descansar en cap moment. I amb el pas del temps, el cavall es va anar fent fort com l'acer i els seus ulls es van tornar freds com el gel. Quan el cavall blau galopava pels camps, la crinera al vent semblava onades de mar castigades per una tempesta. Mireu, un cavall blau, sembla una onada del mar. Els pagesos abaixaven les mans, descansant de les seves tasques i reien. Els soldats alçaven les llances i marcaven el pas al ritme dels cascos del cavall. La gent va començar a anomenar el cavall Onada Blava. Any rere any, l'Onada Blava va anar creixent i es va convertir en un cavall extraordinari. La seva força, la seva energia, el seu valor el feien únic i imponent. Quan va començar l'any nou,

0: semblava que caiguessin als seus peus destrossades. La seva primera campanya va ser una victòria contundent. La moral de la tropa estava pels núvols. Endavant, sempre endavant, cavalcant l'onada blava, el rei pujava les muntanyes guiant els seus exèrcits. La guerra continuava i els dominis del rei es van anar estenent en totes les direccions com onades embravides. Però després de les victòries, també quedaven innombrables soldats, morts i ferits. De nit, se'ls escoltava gemegar i cridar que no s'acabarà mai aquesta guerra tan llarga. L'onada blava no va ser sinó una maledicció. Hi havia soldats que s'esferien només d'escoltar el soroll dels cascos d'un cavall. La gent del poble també patia molt. Totes les collites havien servit per alimentar les tropes. Tots els que van somiar que el naixement del cavall blau anunciava un món millor havien hagut de deixar casa seva i marxar ben enfora. I la guerra va continuar durant l'hivern, amb la neu blanca caient per tot arreu. «Seguiu l'onada blava, que ni un sol home perdi el pas!», va manar el rei. Els cascos de l'onada blava tornaven a trepitjar la terra mentre les tropes seguien el seu compàs. Junts es van llançar sobre les línies enemigues. Llavors, al mig del camí nevat, va aparèixer un soldat. Era un fiet soldat, amb un casc massa gran que li ballava sobre el cap i una llança el doble de llarga que el seu cos. Els seus ulls treien espurnes. L'onada blava es va aturar en sec. Just en aquell moment, una fletxa vinguda de qui sap on es va clavar a l'espatlla d'onada blava, que mai havia sentit cap tipus de dolor des del seu naixement. Es va encabritar, va alçar les potes davanteres i va fer caure el rei sobre el camp nevat.
1: «Una fletxa ha ferit l'onada blava! El rei ha caigut del cavall!»
0: Els soldats van trencar la formació i van començar a córrer en totes les direccions. Un o dos van caure ferits per les fletxes enemigues. Enmig de tot aquell infern, l'onada blava no feia cas de les ordres. Va retrocedir i va arrencar a córrer, allunyant-se del camp de batalla. Quan el rei va tornar a palau, estava fet una fúria. «Tot ha estat culpa d'aquesta bèstia blava. Vull que demà mateix el matin a la plaça Major!» Van tancar l'onada blava a la quadra i li van posar cadenes a les potes, fins i tot a la que tenia ferida. Aquella nit, una figura tota vestida de blanc va aparèixer a la quadra. Va obrir la porta i es va atracar a l'onada blava. Amb el seu únic braç li va rentar i li va curar de la ferida. Després, li va fregar tot el cos amb cendres i en un tres i no res, l'onada blava es va convertir en un cavall normal i corrent. A continuació, li va treure ses cadenes i li va dir: «Anem, l'onada blava, jo et cercaré un bon lloc per descansar». El vell soldat va guiar el cavall fora de la quadra. Els altres soldats, que estaven vigilant la porta, no hi van parar atenció. Tanmateix, estava nevant i la neu, a mesura que queia, s'emportava la cendra de manera que de seguida va reaparèixer el color blau del seu pelatge.
1: «És el cavall blau! Tanqueu la porta!»
0: Els soldats van començar a empaitar-los, tot cridant, però el vell soldat va muntar l'onada blava i a tota velocitat va aconseguir traspassar la porta del castell, que ja era a punt de tancar-se. I van galopar i galopar i galopar i galopar a través dels camps blancs fuetejats per la tempesta. Galopaven més ràpid que les fletxes que els disparaven. Ja no sabia on eren, però les veus dels soldats no s'escoltaven. Algunes fletxes s'havien clavat al cos d'onada blava. El seu pelatge estava tot regirat i vermell de sang. El vell soldat li va arrencar les fletxes. Es va treure la seva única túnica blanca i li va eixugar la sang de les ferides. Tots dos van arribar a la riba d'un ample riu. L'ancià va guiar una

0: hablava fins a la vora de l'aigua. El cavall va trencar el gel i va veure un glob d'aigua gelada que li va córrer coll avall. Llavors es va sentir un crit petit. L'onada blava i el vell soldat es van dirigir al lloc d'on procedia la veu. No gaire enfora, al costat de la vora del riu, es van trobar amb un ancià robust, amb cabells blancs i un fardell pesat a l'esquena, i una dona que carregava un nadó. La dona es va mirar l'onada blava amb tristesa. Els plors del nadó tallaven l'aire i calaven a les orelles del cavall. L'onada blava es va atracar la família amb un trot lleuger, va clavar els genolls a terra i va abaixar el coll. L'ancià i la dona, amb el nadó, van pujar sobre l'onada blava. El cavall va agafar aire i va donar un pas, i després un altre, i esbufegant va començar a travessar el riu. El gel es va anar partint, però el cavall va passar entre les vores tallants de les plaques gelades. Semblava que el cavall estava lluitant contra el riu. Sortia i entrava de l'aigua una i altra vegada mentre anava avançant. Les aigües tranquil·les del riu es van agitar per primera vegada amb els esforços de l'onada blava. Era com una gran onada blava estenent ones més petites. Quan la família va arribar sana i estalvi a l'altre costat del riu, l'onada blava es va enfonsar en les aigües gelades i va desaparèixer. El llit fosc del riu s'havia empassat el cavall en silenci, enfonsant-lo, confonent-lo amb el blau de l'aigua, com un traç del mar. La gent aixecava els ulls cap al cel, guaitava els camps, escrutava el fons del riu i tots deien el nom de l'onada blava amb veneració. Quan el fred de l'hivern aturava amb el seu gel al corrent de les aigües, murmuraven la història de l'onada blava. La seva crinera era més blava que el cel, els seus cascos trepitjaven la terra amb força, la seva figura taava el riu trencant el gel. I així van anar passant un rere l'altre els dies plens de pau, perquè sempre arriba un moment en què tots podem dir prou i canviar un destí que no és el que batega dins nostre. Onada blava, d'en Jo Jun Jaell. I aquestes paraules les va escriure. M'agraden els cavalls per la manera que tenen de córrer, sempre endavant. De gran, vaig aprendre que la veritable raó era l'instint de supervivència per escapar dels depredadors. Tot i així, em segueixen agradant els cavalls. Quan un no sap cap a on ha de córrer, el millor que pot fer és seure, alçar els ulls, observar el cel clar i imaginar-se un cavall blau. M'agradaria que tothom pogués despertar el cavall blau que dorm en el fons del seu cor.
1: Ressona.

0: mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic.
1: You're coming to Barcelona this 23rd to 26th of September for the La Merce festivals and you're super excited, but you don't exactly understand what we're celebrating.
2: A finals de la setmana que ve començarà, d'aquesta setmana començarà la Sonar, com si estem tancant el Primavera Sound, després vindran el Cruïlla, vindrà el Babel Pop i tot això només a Barcelona, però és que tenim un calendari de festivals que Déu-n'hi-do.
3: Què passa quan les tendències culturals ens envaeixen? És una guerra entre tradició i modernitat capitalista? Mantenir la cultura és transformar-la?
4: Home, va, para de fer preguntes.
5: Parlem de turisme i colonització cultural i ho farem posant-nos una barretina i victimitzant-nos.
6: Podríem fer-ho parlant com a blancs europeus jutius, però a vegades també ets molt a victimitzar-nos com a oprimits i colonitzats per l'estat espanyol i Europa. L'experiència de ser una nació ocupada i liderada per botiflers és pràcticament un gangbang cultural. No sé si podríem parlar de diglòssia cultural, una barreja de conceptes per fer referència al fet que altres cultures de llengües dominants, sigui l'anglès o el castellà, acaben imposant-se davant del català i de la cultura catalana.
5: En conclusió, sembla que qualsevol producte cultural que no sigui denominació d'origen és millor que la nostra gerna. Que sí, és merda, però és la nostra merda. I estigmatitzem qualsevol producte cultural de parla catalana com a suau, burgès, avorrit, sèrio, i que el producte en castellà és molt més sexy, més guai, més de carrer, més divers, més interessant, més original, més que ets un botifler, això és el que sou!
7: Però de què en van? És utòpic i no...
6: El gangbang cultural ens ha deixat tan impregnats de cultures imperialistes que quan veiem gitanes, ball de bastons o un esdeveniment del casal popular del nostre poble, ens sentim turistes a la gran desconnexió que tenim de les nostres arrels, territori i cultura. El desig consumista i exòtic d'allò trending i hegemònic ens està desconnectant de la cultura i els moviments populars.
5: Probablement sigui el karma d'haver sigut nosaltres els que com a indians vàrem colonitzar amb orgull de veure cremat i cantant habaneres, o el karma de desprestigiar les cultures del sud de l'estat espanyol en lloc de donar suport mutu com a treballadores. O potser la cultura catalana està agafant un excés de caspa i s'està allunyant d'allò popular. És que... jo ja no sé.
6: Jo tampoc, i per això li demanarem consell a algú que en sàpiga. En Roger Candelacreu ens diu...
8: La llengua és fonamental en la construcció de la identitat col·lectiva d'un poble, i la cultura és un dels principals vehicles per articular-la. Hem d'entendre la constant persecució i minorització del català i la cultura dels països catalans com a mecanisme central per assimilar els pobles que històricament han representat una resistència. Enfront dels processos de dominació política i econòmica dels Estat-nació, esborrar els noms, les llengües, les cançons, les tradicions i les lluites d'un poble és esborrar-ne la identitat per tenir-ne un millor control i garantir el seu domini. Aquesta voluntat no és exclusiva de la dreta espanyolista. Suposats sectors progressistes també operen i reprodueixen les mateixes dinàmiques. Buidar del contingut nacional, popular i de classe de la nostra cultura, o regionalitzar-la, té una conseqüència problemàtica. Esdevenir una cultura satèl·lit que, tot i fer-se en la llengua pròpia, tingui com a marc un sistema de referència aliena.
5: Construïm les nostres identitats a través de la cultura i ens agradaria donar-vos unes quantes dades rellevants per parlar sobre la colonització cultural i el seu impacte.
6: L'últim informe de l'INJUVE, any 2020, ens diu que els joves destinen 3 hores diàries al consum de música, ràdio o a veure pel·lícules i sèries.
5: Segons el diari Ara, a la capital catalana, els artistes més escoltats el 2023 varen ser...
6: Bad Bunny, Quevedo, Fate, Mike Towers i Rau Alejandro.
5: Segons el diari El Confidencial, els artistes més escoltats a l'estat espanyol l'any 2023 varen ser...
6: Bad Bunny, Quevedo, Fate, Mike Towers i Rau Alejandro.
5: Ostres, tu! Durant 3 hores al dia construïm la nostra identitat amb els mateixos artistes. Bueno, traieu les conclusions que us doni la gana.
6: I seguim parlant de turisme i colonització cultural amb una entrevista a la Festa Major autogestionada...
5: Combativa.
6: Reivindicativa.
5: Canyera.
6: Històrica.
5: Local.
6: I resistent de Cardedeu. I fins aquí l'autofel·lació. Un aplaudiment, sisplau, per al Polvorí. Però, Mat, on està el... on és l'entrevistat?
5: Sóc jo, tio, que sóc del Polvorí. Però és que el pressupost se'ns va exaurir a l'últim capítol amb combustible.
6: Ja, d'acord. Bueno, doncs som-hi. Com a mínim respon-me amb audio o WhatsApp, com ha fet tothom, vale?
9: Vinga, vale.
6: Què és això del polvorí?
10: Doncs el polvorí és la festa major autogestionada de Cardedeu, que ja serà el 24è any que existeix. I llavors, doncs, res, el que estem intentant és, a través de la cultura i a través de crear aquesta festa major, poder portar en si una proposta musical i d'oci alternatiu i cultural que pugui ser antifeixista, que pugui ser feminista, que pugui ser antiracista, i portar tots aquests valors a dintre de la cultura i a dintre del nostre propi poble.
6: Com funcionava el polvorí enmig d'aquest marc capitalista?
10: Funcionem de forma assembleària perquè entenem que la realitat és complexa i l'única forma de poder agafar i organitzar-nos tenint en compte aquesta complexitat i la diversitat d'aquest món és de la forma més horitzontal possible. I, òbviament, no és la més fàcil, però sí que és la que pot generar en si un diàleg molt més bonic i una forma de treballar que intenti trencar amb les estructures de l'individualisme i molts jocs de poder que poden ser injustos i jeràrquics.
6: Què teniu en compte a l'hora de programar?
10: A l'hora de programar, ja siguin les activitats durant el dia, com la programació d'artistes durant la nit, el que posem al centre, 100%, és l'art. Les expressions de l'art són diverses, però no només això, sinó que volem tenir en compte que existeixen, no?, com eixos de desigualtat que deixen a moltíssimes persones fora de poder trepitjar escenaris, ja sigui per eixos de racialització, ja sigui per temes de gènere, ja sigui per orientació del desig sexual, o ja sigui perquè la seva lletra en si és polititzada i per això es relega a una altra banda. I sobretot el que intentem és també potenciar la música i l'art que existeix, doncs, de forma més local o de forma més territorial. I d'aquesta forma poder fer que l'escenari del polvorí, l'espai del polvorí, sigui un espai on moltes persones puguin veure-s'hi representades i veure-s'hi acollides.
6: I, per últim, ens voldríeu dir alguna cosa més sobre la colonització cultural?
10: Doncs mira, Ula, la veritat és que, parlant de colonització, dir-vos que a vegades la vostra secció té com a mínim en aquests capítols una gota nacionalista que a vegades fa una miqueta de mal rotllo, així un rotllo, no sé si etnicista i supremacista, que no sé, tio, que la realitat és més complexa, la colonització és més complexa, la cultura és més complexa, i a vegades sou una miqueta demagogs i populistes. I l'Amat aquest, tio, és a dir, digue-li a l'Amat que vagi a veure la Moreneta i relaxi una miqueta.
6: Doncs, fent cas al nostre convidat i acomiadant-nos per avui, us deixem amb una adaptació dels Segadors dels Temps que Corren, apta per a tot tipus de públic.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvingudes i benvinguts oients de Ràdio Far. Avui us presento una càpsula d'art en la que faig unes reflexions publicades en motiu de l'any Calbó en el centenari de la seva mort, l'any 2017. Pasqual Calbó i la menorquinitat. La pintura, les arts en general, ens proporcionen una experiència estètica, ens interpel·len, ens emocionen, ens confronten amb nosaltres mateixos i amb la nostra realitat. Són també una font de coneixement de la història, els costums, les indumentàries, les modes, les conductes i els hàbits socials. En l'exposició Pasqual Calbó i Calders, 1753-1817, que podem visitar fins al 21 de gener del 2018 al Museu de Menorca, es fa molt evident aquest llegat que el costumisme de l'època contribueix a visibilitzar encara més. Però l'art acompleix també una funció de caràcter simbòlic, ja que contribueix a reforçar la identitat col·lectiva d'una comunitat. El Museu de Menorca, que lidera els actes de celebració de l'any Pasqual Calbó i Calders, suma a la seva funció de baluard de la memòria col·lectiva la reinterpretació de la figura d'un pintor cabdal en la història de l'art a Menorca. És en època de Pasqual Calbó quan les col·leccions reials esdevenen públiques i es formen els primers grans museus europeus amb l'objectiu de reforçar l'orgull nacional. Els nacionalismes apareguts en el segle XIX faran ús dels museus com a espai per a l'estudi, la conservació i la difusió del patrimoni nacional, vinculat a la memòria col·lectiva i a una identitat cultural. Serà la burgesia, amb un poder polític creixent, la que imposarà la seva pròpia visió. Llengua, la balada d'en Lucas, els glosats, l'arquitectura rural i urbana, la maonesa, la revista de Menorca, Favàrits, Sa Caleta, els Oastres, els Talaiots, Sant Joan, constitueixen el patrimoni cultural, material i immaterial que defineix la nostra identitat. Segons l'estudi de David Doncel Abad, Construcción de identidades colectivas culturales a través del sistema educativo, Comunidades Autónomas y LOCSE, publicat a la Revista Espanyola d'Educació Comparada l'any 2008, els trets més importants que defineixen la cultura pròpia d'un grup social són la llengua, la història i l'art. La història de l'art a Menorca, com a la resta d'Espanya, no és una història lineal i coherent, amb un art propi, sinó que té més aviat un caràcter desarticulat en el qual destaquen figures d'importància nacional o internacional adscrites a diferents moviments artístics. Josep Quiesa, Pasqual Calbó, Joan Font i Vidal, Joan Vives Llull, Josep Torrent, Francesc Hernández Mora o el grup Menorca, per anomenar-ne només uns quants, responen a una època i a un estil personal, a una forma d'interpretar la realitat que neix d'un bagatge cultural íntimament lligat a la insularitat. Tots ells formen part del nostre inconscient col·lectiu, com deia Carl Gustav Jung, d'unes pautes de pensament que conformen el ser menorquí. L'art, com a constructor d'imatges visuals i de significats culturals, té un valor simbòlic destacat. La familiaritat que es desprèn de la contemplació de les obres d'aquests pintors és la manifestació d'aquests significats inherents a l'obra, que reconeixem immediatament en veure-les. Succeeix el mateix quan parlem de Velázquez, Goya o Zurbarán en relació amb Espanya, encara que en aquest cas les implicacions de caràcter simbòlic i nacionals són molt més evidents. La coincidència entre l'exposició Pasqual Calbó i Calders al Museu de Menorca i la que té lloc a Can Oliver, Matías Queclas, la pintura nua, constaten la funció que té l'art en l'articulació d'un discurs identitari i el valor icònic de les imatges artístiques en la construcció d'un sistema cultural i social que faci sentir-se partíceps als individus.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar cap projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: 1.141 quilòmetres és la distància que hi ha entre Tànger i Tarragona, o entre Tarragona i Tànger. En Karim Kourou va néixer l'any 2000 a Tarragona, fill d'immigrants marroquins arrelats a Catalunya. Tot i així, manté el vincle amb el país d'origen, donat que hi torna un cop l'any. Ens visita avui a Gris Mig i ens interessa preguntar-li sobre si es sent d'un lloc o de l'altre, de tots dos alhora o de caps dels dos. Benvingut, Karim.
1: Moltes gràcies.
2: Què tal, com ha anat aquesta aterrament a Menorca? Que...
1: Està sent molt guai, la veritat. Definitivament, mai havia estat a una illa.
2: Uau!
1: Sí, aquesta setmana se m'han ajuntat el... He estat a Tenerife per una expo també, i ara també estic aquí. Llavors Ostres. Estic explorant el concepte d'ella, m'està xocant bastant, m'agrada.
0: Doncs, Karim, vas néixer a Tarragona, ets català, et sents marroquí també, però...
1: És una pregunta difícil. És a dir, quan neixes a un terreny que no compleix... O sigui, que no és que no compleixi, sinó que és diferent a la teva cultura familiar, et genera aquest xoc, i un fa que es pregunti d'on és, o sigui, es dificulta la generació d'una identitat. Llavors, jo durant molts anys he estat evitant l'etiqueta marroquí, fins que vaig començar la meva carrera més artística i tal, on em vaig començar a plantejar d'on soc, realment.
2: Vas al Marroc molt sovint? Abans hem dit un cop a l'any, no sé si és real aquesta xifra, i com te sents quan vas anar al Marroc? Te resulta fàcil integrar-te? Notes algunes diferències culturals entre tu i els altres o no?
1: Vaig un cop l'any, això sí que és cert, sí, perquè és visita familiar obligada, perquè al final, no vulguis o no, la majoria de la meva família està allà, i si sí, podem mantindre una mica de vincle, doncs quasi que millor. I, per altra banda, la manera en la que em sento allà és com que sempre soc de fora. És a dir, o sigui, passa una cosa que quan ets fill d'emigrants és que sempre ets l'altre. O sigui, jo a Espanya sóc el marroquí i al Marroc sóc l'espanyol, saps? Perquè hi ha un... O sigui, no acabes de ser 100% mai res del tot. Llavors, quan estic allà, se'm nota molt, quan parlo àrab i tal, se'm nota l'accent, se'm nota que falta vocabulari... O sigui, jo sempre dic que tinc un nivell d'Arija, que és l'àrab d'allà, del Marroc concretament, que d'un nen de 13 anys. Vull dir, puc mantindre una conversa i puc entendre-ho i tal, però a l'hora de fer expressions més complexes se'm nota molt. I sí, em calen molt ràpid.
0: A mi em passa al Brasil també, que amb una conversa, en el primer moment ja se n'adonen que no soc, o sigui, que no visc a Brasil, sobretot per l'argot, no?
1: Claro.
0: Perquè és un llenguatge molt... Callejero,
1: sí,
0: també,
1: clar. Sí, exacte. A mi sembla un munt. De fet, sempre explico que no sé insultar en àrab.
0: Clar, saps? Per exemple, sí.
1: A mi al col·le m'ho preguntaven de si, quin... Ja, com deia, com traduir paraulotes i coses així, i no era capaç, no tinc ni idea. Hi ha un moment molt interessant quan baixes en cotxe, i és quan de sobte comences a sentir interferències de la ràdio, i aquestes interferències són de programes del Marroc. Arriba un moment que arribes al sud d'Espanya i comences a sentir els programes del Marroc de tant en tant interferits entre els 40 principals i coses així. I és molt interessant perquè és com que vas entrant a poc en aquest nou univers, saps? I això m'agrada molt, i trobo que si no hi hagués aquest trajecte no podria experimentar això. He anat al Marroc amb avió i no és el mateix, saps? Perquè vas explorant tot tipus de paisatges fins a arribar al... Perquè el Marroc, Tànger i Tarragona són paisatges diferents. I a poc veus com elements del teu voltant van canviant.
0: Progressivament.
1: Ah, exacte. I això és molt interessant. I aquí entra en un joc també el tema de les senyals. Les senyals són una cosa que em fascinen. Perquè hi ha una foto que a mi m'agrada molt, diria que és la més important del projecte, que és la de la senyal que posa el Algeciras.
0: Sí.
1: Vale. Aquesta senyal per mi significa molt perquè és la senyal que sempre he vist al llarg de la meva vida que indica el moment en el que tu estàs entrant al Marroc, diguem. Perquè ara, el fet migratori, el fet d'aquest trajecte... O sigui, això és una prova de que aquest trajecte no pot passar desapercebut. O sigui, passen tantes persones que fins i tot el propi estat ha de senyalitzar en àrab perquè hi ha gent que no sap llegir en espanyol.
0: Clar,
1: saps?
0: Perquè està Algeciras en castellà i a sota en àrab.
1: En àrab. I això és molt guai, tio. La veritat és que sí, trobo que és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Estem aquí a la sala multifuncional del Mercadal, Menorca Dog Fest, i davant nosaltres tenim en Isabel Andrés Portí i en Cristian Pons, i un poc venen a presentar la darrera pel·lícula d'en Isabel, La fibra sensible, que es projecta dimarts, si no m'equivoc. Sí, perdona, s'atracarà. I en aquest cas, a part de ser directora, en Cristian Pons, que és el director del festival, també és coproductor de la pel·lícula. Per tant, té tot el sentit que aquesta pel·lícula es vegi aquí, i és la primera vegada que es projecta a Menorca, i res, mos agradaria que mos expliquéssiu un poc d'on neix aquest projecte, primer de tot, i un poc com va ser la col·laboració amb Esfar, que és una productora menorquina que esperem que tingui molts altres projectes per davant, però que és el seu darrer, i mos agradaria saber com va néixer aquesta col·laboració també.
1: Bueno, doncs això parteix d'una experiència personal, d'una vivència personal dolorosa, i de l'anhel de transformar, diguéssim, una emoció negativa en quelcom més positiu, no? Parteix de que el meu pare es va posar malalt perquè, bueno, a través de la... gràcies a l'amiant, no gràcies o per desgràcia. I aleshores vaig decidir... Bueno, vam començar a investigar sobre el tema i ens vam adonar que no era una qüestió familiar privada, sinó que era un tema que afectava moltíssima gent. I vaig decidir fer un documental, el que passa que, bueno, d'entrada... és un tema una mica incòmode, no és fàcil... seduir amb aquesta història, i vaig començar amb una productora de Catalunya, però certament com que el punt de partida és la història familiar i la meva família va decidir venir a viure a Menorca fa uns 25 anys, doncs hi ha una part que implica a Menorca, i és aquí on entra a produccions d'Esfar, no? I en el moment de buscar un company de viatge a nivell de producció aquí, jo, bueno, vaig tenir clar, vaig de les productores que hi havia a Menorca, m'agradava la feina que feien d'Esfar, i els hi vam proposar.
0: Que guai. És que a Menorca hi ha molt poques productores, i no n'hi ha gaires que tinguin una mirada cap a aquest tipus de projectes, no? Documental creatiu, d'autor, i Esfar, a part de muntar aquest festival, també produir.
2: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Bon dia i alegria.
1: I tot el dia, també.
0: Tot el dia, tot el dia. Per fi, llenguntables és independent, el lot.
1: Aquesta paraula és d'anar alerta, dir-la aquí a Fornells, perquè és, això és com Voldemort, que no se pot dir, a Fornells.
0: Hòstia, jo pensava tota sa vida sent independentista, per fi som independents, però clar, Fornells és una altra història,
1: és
0: aquestes
1: història,
0: coses.
1: Clar, sí, clar, sí, clar, no m'ha quedat gaire bé, amb decapitacions enmig de sa plaça i coses així.
0: Ostres, clar. A veure, va, llenguntables és independent i avui... Hi falten els presos, hi falten Cristian, hi falten Pedro, però continuem amb en Txec i hem fitxat en Blanca Noguera, que Llengu en sap molt més que en Pedro i en Cristian junts. Tu.
2: Mortes, diguéssim.
0: Sí.
2: Però, sí.
1: Jo també no fallesc aquí.
0: Bé, al final fes la xerradeta, no?
2: I tota pedra fa paret.
0: Exacte. Molt bé, idò podem anar arrencant amb el programa. Vam, jo volia fer un pot de repàs de les coses que han passat darrerament, no? I per començar, i una de les coses que no sabia si reia o no era d'en Virgili, no? El personatge aquell de Si m'ho permeteu i les ultracorreccions de Twitter, i que definitivament aquest mes s'ha convertit en el personatge més odiat entre els lingüistes de Twitter.
2: Vam posar una mica de context.
1: Per què?
0: Ah? Sí.
1: Per què?
2: Clar, o sigui, aquest senyor...
0: Digues.
2: Aquest senyor qui? O sigui, qui és? Un senyor...
0: Aquest senyor és un professor d'institut retirat, que se'l dona de catedràtic i que va fent tota correccions inventades i els adona per cosa nostrada i fora d'interferència sempre. Però, clar, a vegades recorre a solucions medievals a contextos d'avui dia.
2: És a dir, que si pengeu qualque tuit en català, aneu molt alerta perquè sempre pot caure en ses urpes d'aquest personatge.
0: Si m'ho permeteu.
2: Si qualque vegada teniu la mala sort que un tuit seu, vostre, perdó, acaba en les seues urpes, prepareu-vos.
0: Exacte. I jo m'ha encantat perquè ha aparegut un article a Núvol d'en Jaume Salvanyà que es deia Virgili, l'influencer del bon català, un venedor de fum. I tot és... Twitter, una mica així filològic, va estar retuitant i afegint, tothom hi anava afegint, i és que a més diu que no sé què i diu que no sé quant. L'únic que no s'ha mouat gaire va ser en Bibiloni, que en Bibiloni, clar, és el referent d'en Virgili, però en Bibiloni en sap. O sigui, en Bibiloni tot el que diu, és a dir, ho diu en coherència, estaràs d'acord o no hi estaràs d'acord, però té una coherència amb el que diu. Ell no. I el que no es diu gaire d'en Virgili és que, a més, quan no xerra de llengua, el que fa és retuitar seguidors d'Aliança Catalana.
2: Sorpresa, sorpresa.
0: Sorpresa, eh? I fins i tot es va proposar per fer una xerrada per Aliança Catalana, que al final va acabar suspenent en veure que tot Twitter, sorpresa també, se li tirava a sobre.
2: Ell fa veure que això no ha passat mai. Eh?
0: Exacte. Exacte, és que això no s'enratlla. Això no ha existit mai. Eh?
1: Jo he de dir que som més de Catul.
2: Que de Virgili. Ha començat.
0: Però bé, seguim. Aquestes darreres setmanes també ha passat una altra cosa bastant important en la llengua catalana, que és que han tornat a actualitzar el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Visca.
2: Molt bé.
1: Això que és com el Windows, que s'actualitza cada 2x3.
0: Sí, sí, sí. Antigament resulta que, com que era tot en paper, l'actualitzaven cada 20 anys, cada molts anys, i canviaven poques coses, i però ara cada any està havent una actualització més o manco. L'any passat el 24 n'hi va haver dues, l'any passat ja en vam ratllar, eh? L'any passat van tenir un llenguntàpres en què van comentar les actualitzacions i comentaven que havien incorporat paraules tan necessàries com per exemple esnifar, com carrotín, com batucada...
2: Esnifar, tu l'havies de menester
1: jo
2: matí.
1: És una paraula molt necessària.
2: No per res, que abans un xoc ha fet un diàleg, ha sortit fent diàleg relacionat amb drogues. No, no estic implicitant que en xoc...
1: No és autoficció.
0: No, a veure, clar, el diccionari s'actualitza a mesura que les paraules s'empren i esnifar és una paraula que s'empra. I després, què fa la gent o què deixa de fer, no en parlarem. Això cada un.
2: Clar, clar.
0: Però és una paraula que sempre. En Cristian, per exemple, la seva paraula preferida era criptogínia, no? Que era l'ocultació o misteniment de l'aportació feta per les dones en diferents àmbits culturals, socials i científics. No? Però bé, això, cada any s'afegeixen paraules. I enguany, això, ara, el darrer dia o el penúltim dia de novembre, van tornar a afegir paraules en el diccionari. I
2: què tenim? Què tenim?
0: Que tenim? Tenim de tot. És a dir, tenim porqueries de sempre, per variar, no? És a dir, tenim aigua gym, per exemple, no? Que? Activitat consistent en fer exercicis físics. Dins aigua. Aigua, no aqua.
2: Clar, clar, clar.
0: Aigua gym, en billetina, també.
2: Però...
0: Diguis.
1: Ho sembla un gin tònic aigualit.
2: Clar.
0: Aigua gym.
2: Ja, però dic...
0: Tal com són.
2: Aqua, no, o sigui, val, era un anglicisme perquè venia el tema de gym, era un anglicisme, però aqua és llatí, quina necessitat hi ha de posar, de dir aigua gym, no ho entenc.
0: Oh, això li hem de demanar al Tercat.
2: Ah, clar.
0: Que el Tercat és l'agència, diguéssim, de l'Institut d'Estudis Catalans, que s'encarrega de...
2: La terminologia de específica.
0: Exacte, i neologismes. I jo tampoc ho he de veure molt clar,
2: no,
0: però bé...
2: No ho veig clar, però endavant.
0: També han afegit autoajuda, que...

0: Que americà també ha entrat, és a dir, han entrat paraules noves, però també han entrat canvis de significat. Americà, evidentment, és una paraula que era en el diccionari, però el significat de cafè tot sol, llarg i aigualit...
1: I flac.
2: És un cafè de merda.
0: Més o manco. Més o manco. I també aquest significat ara ja hi és en el diccionari.
2: Cafè de merda?
0: Al final, cafè de merda no. Però és una construcció ben formada en català. És a dir,
1: genuïna.
0: Si tu mai vas a un bar i dius vull un cafè de merda, és probable que te posin un americà. Jo crec que sí. Pots provar molt. Ara no, perquè Fornells no hi ha res obert, per tant, és a dir, si ara anem a cercar un bar...
2: Ara només aigua salada aquí.
0: Un americà no m'ho posaran res. Però bé, també han entrat altres merdes d'aquestes com seitan, tofu, musli...
2: Això... Qui ho empren, això?
1: Jo em menys i me va bé que sigui català. Me sento una mica discriminada. Lo de musli no ho acabo d'entendre.
0: Musli, sí. Tal com sona, eh?
1: Clar, i S-E?
0: No, sense E. M-U-S-L-I.
1: Musli.
0: Barreja de cereals, fruita seca i altres ingredients que generalment es mengen llet i iogurt.
1: Bé, ja ho
0: per
1: deia,
0: esmorzar
1: que
0: he pres
1: bé.
0: Un bol de llet amb musli.
1: Molt bé. Sí.
0: I bé, en aquesta categoria no sabia si incloure també és falàfel amb accent a sa, d'acord, a sa segona.
2: Falàfel.
1: Arriscat.
0: Falàfel.
1: Aquest accent m'atreviria a dir que és arriscat.
0: És
1: molt
0: arriscat,
1: complicat.
0: Però s'adequa a la pronúncia original, clar, és un estrangerisme.
2: És que els accents són arriscats, ja, per si.
0: Els italians, per exemple, els eviten bastant, els accents. Eh? Nosaltres no tenim por posant i que la cosa s'entengui. Quan tu llitges ho sapis llitgir tal com ho has de dir. Clar, aquest accent fa que diguis falàfel.
1: Si no, si L-geminada o L-simple?
0: Amb L-simple.
1: L-simple i accent.
0: Exacte.
1: Falàfel.
0: Sí, sí. I això, jo crec que és un poc més merda, però el manco va fregit. I això sempre...
1: És falàfel és bo. Clar, està molt bé.
0: Perquè passa per fregidora. Que, per cert, xerrant de fregidora, fregit no frit. Que frit també ha entrat en el diccionari, però frit és un menjar mallorquí.
1: Sí.
0: Per tant, si xerrant de frit, és el plat mallorquí.
1: Ara bé, i fritanga? És que jo és una paraula que...
0: Oi, jo m'encanta, també.
1: Clar, que feim amb fritanga.
0: Fritanga.
1: No és fregitanga.
0: Fer una petició al Tercat, que faci una petició al IEC, que l'incloguin en el diccionari ja.
1: Està molt bé.
0: Que ja tarden. Fritanga.
2: Fritanga,
0: sí, sí. És un derivat, és tot català, és a dir, té tots els nombres per poder entrar. D'acord? Per cert, xerrant de seitans i tofus, el diccionari empra les formes soia, no empra soja.
1: Ja.
0: Però les dues són correctes, soia i soja.
1: Bueno.
0: Bé, jo amb això també volia afegir el tema de sa llet, d'acord? Que abans, per exemple, dèiem això, amb el musli xerraven un bol de llet amb musli. Clar, llet en principi hi ha terminologia legal que impedeix que tu puguis vendre llet vegetal amb el nom de llet, perquè no és una... És a dir, si és vegetal no ho pots vendre com llet. Hi ha... No? És a dir, tenim beguda de...
1: Beguda
0: d'estivada, de soia, no? Però no llet. En canvi, el diccionari sí que recull, és a dir, si tu cerques llet, la primera i la segona definició xerra de xuc aquest d'origen animal. En canvi, la tercera definició deriva a semen i la cinquena divideix entre llet de melves i llet de soia, saps?
1: Incoherències.
0: Bé, aquestes coses. Sa llet d'avena, per cert, no hi entra amb els significats aquests de sa llet, però en canvi avena sí que és en el diccionari, d'acord? Perquè avena, en principi surt en el diccionari, però és civada. D'acord? Avena bueno, seria civada.
1: Que jo sàpiga, és genuí en occidental.
0: En valencià
1: és genuí i avena i en canvi la resta del territori civada, no?
0: Sí, per aquí anava. Igualment, jo sí que volia remarcar que a vegades, és a dir, aquí no fem mai la broma de no, jo vull un suc de civada. No, volem un suc d'ordi.
1: Exacte.
0: En castellà no, cebada. Però això, cebada és ordi, civada és avena.
1: Que això... Sí, bueno, sí, ho heu vist, però per Barcelona, per evitar que es guirit s'atraquin a les festes autogestionades, això és una broma que es fa molt, es posa un cartell, típic cartell de preus, no? I posa beer, 5 euros, i en canvi suc d'ordi,

0: dos o un, no? Un preu normal i per esguiris més. I hi ha moltes vegades que hi ha gent que s'ha equivocat i ha posat suc de civada. I no, bueno...
1: Ho he vist també, eh?
0: Hi ha hagut aquí confusions. També no se li pot demanar tant als barcelonins. Vull dir, estan basats en una cosa... estan basats fent aquest cartell, no podien estar basats lingüísticament perquè mai hi estan les coses com són. Ja està, fins aquí. Aquí és el meu atac en els barcelonins.
1: De tant en tant mai s'obre, un atac en el dialecte barceloní. No, perquè a més, el barceloní com a dialecte és el que s'entén com a estàndard. L'estàndard és molt més ampli que el barceloní.
0: No, sí, clar, aquí tenim un problema.
1: I a veure, aquí podem discutir moltes hores sobre quin model estàndard tenim i quin model estàndard volem, tal, però jo me trobo molta gent que me xerra, no, perquè per això és en català, i en català es refereixen a barceloní.
0: Sí.
1: Ostres, és una associació de barceloní en català, m'agira molt.
0: Jo ahir a l'aeroport venia cap aquí i vaig sentir una lota que deia, no, és que jo faig feina a un poble de per Catalunya. Dic, ostres, tu, quina Catalunya deu ser? Però vaig pensar, quina comarca deu ser? Vull dir, un poble per Catalunya pot ser que faci feina tant a la Vall d'Aran com de cop a Terres de l'Ebre passant pel Maresme, en plan, on, saps? Vull dir, sí,
2: a l'Hospitalet.
0: Catalunya i Barcelona està una mica... Sí.
1: Sí, no, es confonen massa. Però bé, anàvem per paraules xules del diccionari, que per cert, xules no surten al diccionari.
0: Encara?
1: Encara no. Però bé, haurem de dir polides o no ho sé. Però bé, la qüestió. Mos han entrat paraules com antisistema, que bàsicament revolucionari, però sense dir revolucionari, no? És a dir, si evitam la revolució som antisistemes, no?
0: Està molt bé.
1: I bé, mos han entrat paraules com contrabaixista, que no hi eren.
0: A qualcú li farà servei?
1: Sí.
0: A tu, Xoc?
2: No massa, però...
0: Jo tampoc. A qualcú l'emprarà.
1: Però tenim molt de músic per aquí avui a Radio Far, és a dir, jo crec que qualcú...
0: Bueno, hi havia aquella cançó del gos contrabaixista, de...
1: Ostres,
0: qui és que canta... Sí.
3: Anava a fotre una pedrada, però...
1: Millor callar. Si la fas en bon català.
2: No, clar, sempre en català, les pedrades...
1: No, també han entrat paraules moderníssimes, com Dana. Dana, fins ara ho escrivien tot en majúscules, era un acrònim, i ara ho escrivim en minúscules. Dana, tal qual, D-A-N-A, minúscules totes.
0: Que això sol passar. Vull dir,
1: està a la moda, Covid també va entrar tot d'una.
0: Exacte, sí, hi ha moltes paraules que comencen sent acrònims i que s'acaben escrivint tot en minúscules per ús... comú,
1: quotidià,
0: no?
1: Exacte, com radar i com tantes altres, sí, eh? Què més ha entrat? Ha entrat diu, ha entrat establishment, amb SH. Sí.
3: Hòstia, molt bé.
1: Sí, abans sense micro havíem estat comentant que ha entrat, quan dinàvem, ha entrat Fragona. Fins ara Fragona no era correcta, no podíem xerrar de Fragona. I era pal de fregar, havíem de ratllar de pal de fregar. I ara ja sí que ho podem dir.
2: Ara podem fregar, idò.
1: Podem fregar en sa fregona.
0: Era un problema.
1: Amb espal de fregar.
2: Jo, com que no frec a casa, doncs ara fregaré, com que hi ha sa fregona.
1: Ui, jo m'he comprat una rumba al Lodz i li dic, Alexa, li he de dir en castellà, per això, però li he de dir, Alexa, passa una mica i frega, saps?
2: No te fa por, això, xerrar amb un trasto d'aquest?
1: Ui,
0: i en castellà, jo me fa molta vergonya quan vaig pel carrer i de dir coses en Siri en castellà, pens, hòstia, es pensaran que soc castellano parlant. M'espanta per un moment.
1: Jo vaig programar amb un barceloní bastant correcte, vaig programar llum del menjador i amb accent de saó, saps? I em vas. I li vaig dir ICH, i li vaig dir Alexa, i ara clar, Alexa, enciende el llum del menjador.
3: I mantenia,
1: cada dia torna més boja i no... però me solia entendre. Passa, o sigui, des de dir enciende, però apaga, mà, millor, perquè apaga, diu, apaga el llum del menjador, saps? I fa cas, sol fent, vaja.
0: Està bé. Jo, espal de fregar... Sí, bueno, està bé que diguem fregona, perquè al final acabaven diguem fregona.
1: És clar, a veure, al final, tot el que hi ha en el diccionari, perquè hi ha, perquè sempre. I per això hi entra, perquè les coses que no tenen ús no hi entren. I al final sempre en igual, passa que no és legal. Bé, a veure, què hem de dir, no? O sigui, clar, després també entrem en quines són les estratègies, no? Per fer que el català... per perdre-li la por, perquè a vegades també el que ens està passant és que estem creant una llengua en què volem ser tan puristes que a vegades perdem la gent per por, no? És que jo xerro molt malament.
0: Bueno, són aquests dos enfocaments, no? O sigui, pot ser més prescriptivista, no? O més... Te pots adaptar més al...
1: Clar, a veure, jo, per exemple, el tema de dona em sembla interessant perquè, clar, és a dir, és un tema de canvi com ho escrivíem i com ho escrivim, no? Hòstia, estem prescrivint que ara ho escrivim ara. Estigués o no estigués en el diccionari, si hem de dir dona, direm dona. El tema és en quina fórmula emprem, no?
0: Tu, ja m'encanta, és que ho he de dir, és que em fa molta gràcia, l'espal de fregar, perquè jo a meua... Mo mare mai ha dit fregona, sempre ha dit... Palo. I clar, dius, quasi ho tens, ho tenies. Dic, ara passes palo. Ella no se frega, es palo. I dius, hòstia, tia, ho tenies i has posat una o darrere. Quasi.
1: Jo ara aquí me salto unes quantes paraules de la llista que tinc aquí feta, però palo també ha entrat en el diccionari. Però palo amb un únic significat. Licor elaborat a base de quina amb arrels de grella, aiguardent, sucre i aigua, originari de Mallorca.
2: No, de Mallorca.
1: De Mallorca. Tio, palo aquí no n'entén.
0: I per tant, de Mallorca, palo, no serà palo.
1: Jo, a veure, jo una cosa, jo me van dir, jo el primer bòtil que vaig comprar de palo va ser quan hi va haver el coronavirus i van dir, això cures coronavirus.
2: Sí,
1: i vaig
2: sí.
1: dir, ja tinc una excusa per anar-ne a comprar. Ja. I jo sé que no ho cura, però és igual, jo vaig i en comp i
2: de
1: me
2: fet,
1: sentiré molt millor.
2: Bueno, l'època del coronavirus, jo feia feina en el supermercat i tenia tracte amb distribuïdors i bueno, des de Xuriguer va contar que en aquesta època que es palo és un licor que no es ven. No, on dono una vegada amb l'any en el supermercat i no es ven mai. I l'època del coronavirus, el palo bueno, es va disparar, però una cosa, vaig dir, jo no entenc res. Saps?
1: Jo aquell dia vaig mobilitzar tot el supermercat, perquè, és a dir, anava de dependent de Seroski, independent de Seroski,
0: el que cercava,
1: ningú,
0: no?
1: Ningú sabia què era, saps? I jo, no, un licor mallorquí.
2: Jo
1: dic,
2: això
1: i fins
2: no,
1: que va
2: no,
1: arribar, no. Van arribar un que és un al·lot jove, però que veus que en sap de ses coses menorquines, tal. I se'n va anar, no se'n va anar, va aparèixer amb un bòtil de palo i me'n vaig anar jo ben content a casa i protegit.
0: I te va curar el coronavirus.
1: Exacte, el coronavirus que no havia agafat mai me'l va curar.
0: Ja està, idò. Sí, clarit.
1: I bé, tornant allà on érem, bé, ha entrat també estrangerismes com manga, com sexshop, en guionet. Tai Chi en TX, i tot junt, i videoconsola, que fa anys que hi jugàvem i resulta que no hi era.
2: I és el Mira. Manga també, tio, no? El manga...
0: És raro, no?
1: El manga
0: no?
1: També,
0: tardant
1: sí,
0: molt.
1: Fa anys que ho teníem i no hi era.
0: Des dels
1: no
0: 90 llegint mangas en català, fins i tot, bueno, hi veient anime en català i no sé.
1: Bé, jo el language tool, disc corrector de Word i això, aquestes coses que ho tinc aquí escrit aquí davant, per qui no ho vegis, i encara m'ho marca, totes aquestes parauletes me'ls marca el corrector automàtic, vull dir que estem a la moda. Anem amb paraules noves que dius, ostres, si les han dit de tota la vida i resulta que són noves que encara ni són. Després també han afegit dialectalismes. Clar, per exemple, ara han afegit safranòria i Carlota.
0: Però Carlota ja era hora, que no només fos un nom de dona.
1: Clar, jo el que dic és que ara ja tenim 6 formes per dir bastanaga. És a dir, perquè s'afegeix la safranòria i la carlota, s'afegeixen a la pastanaga, bastanaga, carrota, safanòria i ja ens atracam en el tomàtic, que tomàtic té 7 formes normatives de nomenar.
2: Això és molt confús, eh?
1: Sí.
2: Mare de Déu.
1: Això, si coneixes qualcú que està aprenent català i te demana això com es diu, dius, mira, li pots dir tomàtic, li pots dir tomata, li pots dir tomàquet, li pots dir tomàtic.
0: Coses que comencen amb te o...
1: I te miren amb una cara en què pensen més en si matat te o...
2: No, clar, clar.
1: O si dir aprendré el castellano, que és la llengua única i de l'imperi.
0: Clar, no, com que no té dialectes, el castellà no en té ni un, només n'hi ha...
1: Hòstia, aquest problema no el tenen, eh? Nosaltres sí que el tenim. Però bé, en coses importants també hi afegim bourbon. Bueno. Tal com sona, bourbon. Espalo, que ja l'hem dit. I després també altres coses importants. Hi han afegit clara i xampú, que vol dir cervesa amb llimonada.
0: Molt bé.
1: D'acord? Per tant, xandi no ha entrat, però clara i xampú sí. A partir d'ara xerrarem de clara. Bé, jo fa temps que demanava una clara. Xampú no, xampú me sona que és més per Tarragona.
0: El xampú és de Tarragona.
1: I bé, i després també ha entrat didalet el significat de xupita.
0: Molt bé.
1: D'acord? Que de fet aquí tota la vida n'hem dit un comboi.
0: Comboi?
1: Un comboi, un got de comboi. I bé, a veure, és un palet més llarg que xupito normal, que és didalet normal, perdó.
0: Jo però personalment xarrup m'agrada. És més, sona igual com té gust de xupito, no de beure, no sé.
1: Ostres, jo so, posem un comboi de gin.
0: Comboi.
1: No? Xec, tu que...
2: Bueno, jo... Si és un pot de gel, sí.
1: No, bé, i a veure, aquí a Menorca el que ha tingut més ressò, al final hem estat dient butxades, però el que ha tingut més ressò en tot Menorca de les noves incorporacions en el diccionari ha estat el nou significat de pomada, que hi han afegit una segona excepció que diu dos, F punt, que F punt vol dir femení, i diu beguda tradicional de Menorca consistent en una mescla de ginebra i llimonada.
4: Bravo, molt bravo, bé. Bravo! Que era hora, hòstia!
0: Ara bé.
1: Només vull dir una cosa, un Ciutadella 0.
0: Es anava a dir, ara falta posar també conegut com a gina llimonada, perquè si no, no sortirem d'aquí mai.
1: Sí, sí, ja m'ho tornareu a enviar a la farmàcia, ja, quan vinguem per Sant Joan. Jo...
4: Mostra el diccionari aquí, comeu el diccionari.
1: Jo, mira, la ràbia és que no l'imprimeixen, aquest diccionari, saps? Però fan tant de nous, perquè no és en paper, és en línia.
0: És que t'hi estan donant una raó més en el Ciutadellencs per dir que no ratlla en català. Malament, cois!
1: Però és descriptiu, també cola, gina en llimonada, no hi ha cap problema. Però els maonesos teníem raó.
0: Sí, sí.
1: Simplement això. I bé, com anem de temps? Malament. Idò, bé, jo tenia moltes més coses preparades aquí, però crec que tal vegada convé que ho deixem aquí, no? I passa que, clar, s'ha de mirar rellotge i xerrar coses.
2: Te tornarem a fitxar por catjades, perquè això de la independència, sí, sé, no ho veig clar.
1: A veure, jo ja he vist independència de llengua en tapres, dime quina independència no puc arribar a veure.
2: Ja veus sa llum allà.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquella va durar segons, aquesta durant minuts, mira, saps el que tenim en aquest petit país? És que...
1: Ostres, bé, de fet me vol tornar a fer dependent, eh?
2: Es cago en dena.
1: Quan Fornells sigui independent ja li direm, ah, torna a Mercadal, van que m'ho es diu.
2: Per favor, tornar a Mercadal.
1: Res, Alots, moltes gràcies per tot, Blanca, Txec i...
2: Ha estat un gust, sí, sí.
0: Amb xalat.
1: Fins una altra, i molt bé.
2: Fins a pròxima.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem un ull en el foc a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el torròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquit allà, i mos duies a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, l'aigua, la calç anava fonguent a poc, i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bulligués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava a la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que llavors cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Pero... Ai, et gener. Comences més de posar ordre.
1: El febrer és curt i ja no hi som a temps.
2: El març, el dia s'allarga i procuram llaurar, quin sàpid.
0: L'abril, mos tornem beneits.
1: Maig, mirem el sol.
2: Juny, parlem al nord.
0: El que passa a juliol, queda juliol.
1: Per agost, mos amagam.
2: Setembre és nostre, ah, sí.
0: A mitges. S'octubre, frisam.
1: Novembre és una contradicció.
2: I és desembre...
0: Eufòria.
2: Eufòria!
1: Avui, en un exercici de desesperació, una escartetjada de falta de temps i desorganització, recupero la història que vaig preparar per esporquetjades se'n va de festa a Sant Cristòfol, del millor gran, que jo no hi vaig poder anar.
2: Tranquil, ja vaig anar per tu. Ja vaig anar per tu.
0: Ai, van tenir
3: per 10 persones.
0: Van tenir...
1: I, bueno, estic ratllant de la història de la revista Llum Nova, que, si no record malament, es va esmentar en aquell programa. Però,
0: poquet.
1: Un poquet. Però aquí en donaré unes quantes pinzellades més, així que així com també reivindicar aquesta revista que no té res de desaprofitament.
2: Aprofita tot, com el porc.
1: Eh? Tot es pot aprofitar de la revista aquesta. Bueno, el primer número de Llum Nova es publica el 29 de juny de 1912.
2: Sant Pere.
1: Sant Pere, això és Sant Pere, dia 29.
0: I abril, 29 d'abril.
2: 29 de juny.
1: De juny,
2: de juny. De Sant Pere.
1: De 1912 i es presenta d'aquesta manera. Allà en fora... Darrere la muntanya que s'alça sense llum i brollen raig de claror. És el sol que surt radiant i escampat per tot arreu llum nova. Saluda amb els seus raigs vivificants a tot quant existeix damunt la terra. En el poblet del Mitjor Gran, s'aixeca també de bon matí llum nova que, volent ser i donar proves de ben educada, el primer que fa quan s'aixeca és saludar a tots els qui tinguin l'amabilitat d'agafar aquest periòdic i llegir-lo. Bon dia i salut diu en bona hora a totes les autoritats de Menorca, així a la civil com a la militar i eclesiàstica. Bon dia i salut diu a tots els menorquins, així en els que viuen dins els pobles i ciutats de la nostra illa, com a tots aquells forçosa o voluntàriament han hagut de sortir del niu i volar mar en fora a cercar dins altres terres millor fortuna. Bon dia i salut, diu, i especialment a tots els bons mitjorners que es preocupen del nostre poblet, cercant son benestar, millorament i progrés, així moral com material, llum nova, a tots saluda efusivament i a tothom demana bona acollida. Essa, essa!
2: Molt bé.
1: Una bona presentació.
0: Boníssima, boníssima.
1: Sí, sí.
2: Mitjor, en aquell poble que prometia. Després ja
1: sí, sí,
2: que
1: prometia. Bueno, Llum Nova
0: és un poble gros i que té una palmera.
2: Sí. tenen la palmera que l'agafa un mercadolenc per ses festes.
0: I esperi, i van dir que el venen.
2: Sí.
0: Està en venda?
2: Sí.
1: Tot està en venda.
2: Ara, tot està tot en venda. Jo estic en venda. Surt barat. El meu cuerpazo està en venda, xec.
1: Pas el preu.
2: Tantes quilos se'n suspendent.
1: Ja tenc perner aquí. Per gastar. Continuem amb Llum Nova. Deien que és una revista que es definia com una publicació apolítica, per fugir del monopoli que tenien les publicacions polítiques de l'època a Silla. Va ser una iniciativa dels principals literats del poble, com Francesc del Branca, el metge Camps, i el mestre de l'escola, en Andreu Ferrer i Ginart, així com de múltiples col·laboradors. La publicació era quinzenal i es va publicar durant un any i mig. La revista es basa en dos eixos. La primera és una necessitat molt marcada de dirigir-se a la gent del poble, tant de persones il·lustrades com aquelles persones que saben amb prou feines llegir i escriure. Recordem que estem ratllant de principis del segle XX, on la majoria, de la població és analfabeta.
2: Encara n'hi ha d'aquests.
1: I un segon tret característic, sobretot en la primera etapa, és la recerca d'una difusió de la llengua catalana, més concretament de la nostra varietat dialectal menorquina.
2: Tinc coses xistoses que ens creixen sa borràs sí. I toques botons. Fa xistes.
1: Ara arribem en els acudits. Abans us fan gràcia. Perquè, bueno.
2: Acudits de 1929?
0: Hi havia secció d'acudits?
1: Sí. Començant a repassar una mica la revista.

0: Suècia, bueno, que bueno, també trobo interessants. No? El primer és un acudit, bueno, també hem de tenir en compte que jo no tinc moltes gràcies a l'hora
1: d'explicar acudits. Que sí, que estàs fet un poeta.
0: Soc un comediant. Bueno, això són tres frares que anàvem per un camí.
1: Xista de frares.
0: Xista de frares. I troben un lotet i li demanen...
1: Tres frares que troben un lotet.
0: No, no va per aquí.
1: No va
0: però
1: per aquí.
0: Oh. I troben un lotet i li demanen a on va aquest camí? I Salot contesta aquest camí no va. Està quiet.
2: Inventari.
0: I els frares li diuen com te dius tu? I se la respon jo no me dic, me diuen.
1: Toma.
0: I els frares li tornen a dir però com te diuen? A crits quan estic en fora i baixet quan som a prop. I emprenyats els frares li contesten i en el teu poble dels al·lots bandues com tu que en fan? I Salot respon, els fan estudiar per frares.
3: Boníssim, boníssim.
1: Uau, està bé, està bé.
3: Escolta, ara xerrant de frares, estic fent una investigació.
1: Ai.
3: Com sabeu, faig les entrevistes aquestes de memòria oral, no?
0: Mm-hmm.
3: I no diré qui, ni quan, ni on, però una de les confessions d'una persona de 102, troc que ets la persona més gran, més major que he entrevistat mai.
0: Hòstia.
3: Me va dir que els frares, la seva època, sobretot bueno, durant la dictadura, deien que tenien la feina més difícil que hi havia. La feina més difícil que hi havia era la capellà, perquè era fer creure en els altres coses que no existien.
1: Està bé.
3: Imagina't tu.
0: Molt bé, molt
3: imagina't
0: bé.
3: Tu, donar-li la volta sí, una feina més difícil.
0: Sí,
1: sí. Com en l'iPhone, fer-li coses, que no sé gent que se fa moltes coses. Després, no. Però sí, sí. Mala feina. Digues-me, menys xistes.
0: Bueno,
1: acudits, perdó.
3: Sí, posa ordre.
0: Xist. Vos duc exemples de semblances.
1: Ajà.
0: Amb què s'assemblen el poble del Migjorn i els budells?
3: Els budells.
1: M'encanta la xista, que dur. T'ho m'ha de caparar, el poble del Migjorn.
3: Però què vol dir?
0: En que tots dos són llargs i prims.
1: Migjorn... Vale.
3: Bueno, era un carrer, no?
1: Ai,
3: un carrer...
1: Sí, supos. Va, encara és llarg i prim.
0: I Migjorn, aquesta, sí. Bueno, aquesta jo m'ha costat entendre-la. He hagut de cercar el significat d'una paraula.
1: Uh-huh.
0: Amb què s'assemblen un mercadalenc i una vaca?
1: Oh. I què has hagut de cercar? Mercadalenc o vaca?
0: No, no, la solució.
1: Vale.
0: La solució.
1: Un mercadalenc i una vaca.
0: Amb que tots dos tenen quarters. Esa, veus, ho sabia.
1: Ja, no, ja. Que són els quartets de la vaca.
0: Els quartets són les parts de... Les quatre parts
3: de
0: la
3: vaca.
0: En què està la vaca.
1: Ah, vale, les carnisseries. Exacte.
0: Sí.
3: I...
0: Jo això no ho sé, jo els quartets que conec són els de la barca.
1: Ah, mira, que tu ets home de la mà.
0: Jo som home de la mà.
3: I però, per què el mercadalenc? Per què el mercadalenc, però? Perquè també té...
1: Té quartets, que estic de vora.
3: Va, que els quartets per...
1: Wow, vamos.
3: Però, bueno,
0: aquí defensa...
3: però els quarters són molt més recents.
1: Va, de fet, tenir tantos, jo què sé.
3: Bueno, de quin any has acudit aquest?
0: De 1912.
3: No pot ser.
0: 12.
3: Sí? Bueno, sí, hauríem sí. De saber quan es van fer. Això em van dir que els quarters de Mercadal yeah. Els van fer a partir d'un afer que es veu que els militars que venien a Menorca i estaven aquí a Mercadal estaven allotjats a caar famílies obligats.
0: Sí. Com els guiris, no? I... En
1: l'època... Com?
3: Jo no sé si és cert que m'us diguin, que m'us arribi informació, però resulta que... Bé, ho demanarem a qualque persona major, de vegades ho sap. Arran d'uns afers que hi va haver, que no sabem si eren bons o dolents, però van fer els quarters perquè hi havia conflicte entre els militars i ja residents d'aquí.
1: Hombre.
3: Perquè els hi ocupaven les cases, no?
1: Ostres, tu.
0: Cabrones.
1: Que bo. Antes el militar, el francès, bueno, mira.
0: Sí, sí. Bueno, us duc un altre exemple d'una cosa que es diu xerada. Una xerada és un joc de paraules que consisteix a ocultar la paraula, que és la solució, trossejada en diverses parts amb sentit independent. Com que es tracta

0: d'una xerada sil·làbica, les parts de la paraula corresponen a les seves síl·labes. Les parts se solen numerar en el plantejament i s'hi accedeix resolent un seguit d'enigmes. Jo tenc un exemple d'aquí de xerada i vos la dic, abans hi sabeu la solució. Lletra sola n'és mà prima i diuen si és vocal.
1: Digues, va, perdona, torna-hi.
0: Lletra sola n'és mà prima i diuen si és vocal. Aquesta és una mica difícil, però bueno, ja
2: diuen si és vocal.
0: Hi ha cinc vocals, és una d'aquestes vocals. Anem a la segona pista. Prima segona és un líquid molts de dies emprat.
2: Ostres, quin saber que tenies, gent. No sé què diu.
1: Pixo.
0: Tres quarta no és mentida. Si no és mentida...
1: Es va.
0: Es va.
1: Va.
0: Nosaltres ens quedem amb es ve.
1: Va, eh?
0: Es ve és la tercera síl·laba.
1: Mm? Ok.
0: I dos quarta és un instrument. Aquest també és una mica especial, l'instrument aquest.
1: Ah. Clar, però no diu instrument.
0: Bueno. I el mentot és complet.
1: Sí.
0: Diren que és un arbre que fa el fruit molt excel·lent.
1: Ver. Uau, no sé.
0: És difícil, eh? Excel·lent. És difícil. Tenim, per exemple, la segona síl·laba.
1: Sí? Que
0: està formada per la primera i la segona, que és un líquid molt emprat per cuinar.
1: Aigua, oli. Olivera.
2: Ah, oliver. Olivera. Olivera.
0: Molt bé, la solució aquí.
1: Xerada, sota que tenc aquí penjada, xaval. Home, quin premi. Puc canviar una carta de llum nou?
2: Una camiseta de ràdio.
0: Sí, sí. Escriuen en el branca.
1: Els nets.
2: I això n'hi havia a cada capítol? Hi havia un...
0: A cada revista, hi havia una xerada d'aquestes.
1: Que guai.
0: No, jo em va sorprendre molt, és una cosa...
2: Clar, que ens hem de recuperar.
1: Sí, les xerades, que tenc aquí penjades, hem de fer una secció nova.
0: Quan ets sobrassades.
1: Sí.
0: Bueno, seguim amb altres seccions de la revista. Hi ha una secció per culturitzar el poble, també hi ha una secció d'esdeveniments del poble i també hi ha una secció de notícies. Mm-hmm. I en tenc un parell aquí que són un poc xistoses. Diu, mos diuen que dins el Mercadal va molt abandonada la vigilància dels caçadors de perdigot, de tal manera que aquests passen per davant les autoritats civils i militars i ningú diu res. Deu ser que algun d'ells en mengen sense molestar-se a anar a caçar-los.
1: Vale.
2: Era, ens hi anaven donant, no?
1: Dures paraules.
0: Veu que sí. Una altra notícia diu, la setmana passada va ploure alguns dies, donant bona saó en els nostres camps, que ja la desitjaven de debò. El fred sembla que s'ha deixat sentir aquest mes amb més intensitat. És bé que febreret curt, fred com a turc. Aquesta no l'havia sentida mai. No l'havia sentida mai. Molt, molt, molt guai. I bé, després també hi ha unes seccions de reivindicacions, una de les quals és la independència.
1: Ja, clar.
0: Ja anava de...
1: Sí, bueno, sí,
0: a principis de segle.
1: Molta conya per Mercadal, vaig aquí. Sí.
0: I, finalment, també articles d'opinió, que són tant de col·laboradors habituals com d'escriptors espontanis. I bé, Llum Nova és una radiografia d'un temps i un espai molt concrets. Ofereix detalls de com ets a Menorca de l'any 1912, com costums, que, per exemple, anar a cercar caragols el dia de Sant Cristòfol, i reflecteix l'estat d'un poble rural de l'època en què Menorca es començava a obrir el món, la cultura i, sobretot, la indústria. I bé, jo reivindic aquesta revista, que la podeu trobar a totes les biblioteques de Menorca, i si li podeu donar una xuruada, favor, que, com he dit, no té desaprofitament.
1: Molt bé, xec. Llum Nova.
0: Llum Nova per tothom.
3: Ciències estrabades, rotondes de cavall i sud.
4: Merda, porqueria, un barbic!
3: persones humanes!
2: Ja tornem aquí a la secció aquesta que ens agrada tant, que ens venen a visitar, aquestes persones humanes, i avui tenim en Joana Bravo Molí. He dit Bravo o he dit Bravo?
1: Bravo.
2: He dit Bravo, no?
1: Sí,
2: no,
1: és
2: Bravo, és Bravo, amb B. Amb B de Barcelona és la primera i B de Barcelona és la segona.
1: Ah, sí?
2: Sí, hola. Bravo.
4: Totes dues.
2: Bravo. Hola, Joana, què tal?
4: Hola, bona tarda, molt bé, i vosaltres?
2: Bé, aquí a Sassoll. què fas per Menorca?
4: Pues estic aquí, som d'aquí. Vaig i venc, però què faig per Menorca? Ara estic presentant memòries de projectes, buscant projectes nous, preparant actuacions, bé, tot el que puc.
2: Joana, ets artista o projectista?
4: Totes dues coses, o sigui, no pots fer art si no vas projectant què faràs.
2: I com te definiries?
4: Comunicadora. Comunicadora en diferents formats. Darrerament atravessada per la llengua de signes, en
2: Ostres.
4: El darrer projecte amb persones sordes d'aquí de Menorca també, en col·laboració amb Sorme, que al final sóc una xerraire i mira, pues, si hi ha més maneres de xerrar, pues, venga, una altra.
2: Avui amb en la llengua de signes no podem fer molta cosa, però sí que m'agradaria que m'expliquessis el teu darrer projecte, no? De, no sé, audiovisual, crec que és.
4: Bé, sí... Vaig demanar per fer... En realitat, jo volia fer uns cursos de creació, uns tallers de formació, creació amb persones sordes, signants. Pel camí, me vaig donar compte que hi havia molt que explicar sobre la comunitat. Hem estat fent, amb una ajuda del Consell Insular d'Arts Visuals, amb col·laboració amb Sorme, aquí amb la comunitat sorda menorquina, a dos trobades al final, perquè era més fàcil que no fer una activitat setmanal, tres trobades, dos de cap de setmana a diferents cases de residències, on he portat també artistes sords i hem estat fent, pues, treballant, fent creació artística, formació, tal. Pas que a mi anava coneixent més gent, aprenent més sobre la comunitat, cada cop és més interessant, i una cosa que l'objectiu principal pensava que era poder oferir eines que ajudessin a les persones a trobar-se millor amb si mateixes, perquè per mi bàsicament és per lo que l'art serveix. Em vaig donar compte que l'objectiu principal havia de ser que els oients sapiguéssim alguna cosa d'aquesta gent que estan, que sembla que visquin en un altre Menorca, en un altre món, en un altre país, en una altra llengua. I bé, doncs cada cop m'anava entusiasmant més i anava gravant i gravant, i sí, tinc material per fer una peça documental, encara me queda cosa per gravar. I bé, doncs he fet una petita mostra. A més de, perquè aviam, jo vaig projectar que faríem com 10 petites peces de videoart sense saber molt bé què passaria, no? Això, pas que a mi veus que hi ha més coses que contar, que la qualitat artística al final no és la fi, que no és tant el producte final, sinó tot el procés que hem tingut tots els que hem estat fent el projecte. I ara estic, doncs, volent fer muntar un documental més intensiu sobre això. Ho he estat fent aquí a Menorca, amb sords menorquins i sordes menorquines, a Barcelona amb una beca d'Art for Change de la Caixa, també amb col·laboració amb el Centre de Cultura Contemporània, amb el CCB, amb la Fundació Miró, l'Escola Xanfrà.
2: Déu-n'hi-do.
4: Sempre me lio massa. No podia fer més petitet.
2: No faig les mides, no faig les coses a la mida de Menorca.
4: No faig les coses ni a la meva mida, tampoc. Ni a la meva mida, però després acabo cansadíssima.
2: Bueno, per el que te coneixem, tu ets una persona que transcendeix o que ha transcendit quan ha fet coses, no? Sempre has aconseguit que la gent li arribi el teu missatge, no?
4: Com... Bueno, tu m'havies dut a Fornells.
2: Sí.
4: Jo... Fins a Fornells arribats.
2: Fins a la fi del món.
5: Sí, la fi del món.
2: No, Fornells ja no es pronuncia, no es pronuncia en aquesta taula, ara és la fi del món.
5: El canviarem el nom.
2: Si Menorca és el centre del món, a Fornells és la fi del món.
5: Un cartell enorme. Benvinguts a la fi del món.
1: This is the end, my friend.
2: Bueno, com a performer o com a la teva disciplina de performance has arribat a moltes coses, I sí que hi ha un parell de performances que són... Bueno, una és molt sonada.
4: Una és molt sonada.
2: Sí. I la gent, quan s'entera de que era una menorquina que va fer aquell poema en el programa de literatura, un poema hiperconegut, que és Tu tot tothom, la gent no s'ho pot creure. Li travessa com una espècie de llamp enmig, no? Tu, Txec, ara poses cara de flipar.
4: Tu sabies?
0: Sí. Sabies. Sí, sé quin és.
2: Però això n'hi ha un que m'agrada molt, teu, que és el no.
4: Sí, el projecte per aprendre a dir que no.
2: El projecte aquest m'encanta.
4: Sí.
2: I no sé si m'ho podies fer un verset de no és molt... Bueno, no sé si és molt difícil, però no sé
4: no,
2: si
4: ho farem junts, mira. Tu que tens una veu molt greu, faràs no, no, no, no,
1: ja?
4: No,
1: no, no, no, no, no, no,
4: no, no, no, no,
5: ui,
4: no. T'ha sortit una imperfecta.
1: Vinga, Txec, vamos. No, no, no, no, no, no,
4: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
4: no me sirve, gracias, que no me sirve, que ni queriendo servirme me sirve eso a mí, lo siento, pero no, que será con amor, pero no gracias, por favor, que no, que no, que no me sirve, que no, que no, que no, que no,
2: que no. Espera.
1: Uns aplausos, Cristian, uns aplausos, aquest home.
2: Increïble. No sé què podríem fer amb Tu tot tothom, però no ho farem. No ho farem.
4: Escolta, que igual ens fem famosos.
2: A veure si ara s'ho hem de fer cada setmana. L'edició gràfica d'aquest treball me sembla una cosa increïble, perquè cada no té una mida, cada no té una gruixa de lletra, cada
4: una
2: no
4: tipografia.
2: Té una tipografia, que al final és això, no? El que transmet, les maneres de dir que no i com dius que no.
4: Sí, i... això venia perquè sempre havia estat treballant el missatge en positiu. Vaig estar visquent a l'Índia, a la Fundació Vicenç Ferrer, un any, treballant amb ell, escrivint un llibre amb ell, de secretària personal, i havia de respondre als seus emails. I llavors ell no ens deixava dir que no. Deien, si tu deies, et deia, han escrit aquesta senyora que no pot venir, digue-li que no vingui. Tu dius, moltíssimes gràcies pel seu missatge, ara en aquest moment no tenim les possibilitats de que vinguis, ho sentim molt, però tal. Això està fatal, això està fatal, et corregies. I et deia, no, tu l'has de dir... Qué maravilla que haya tanta gente solidaria en el mundo. Saber que hay gente como usted. Bueno, tot una cosa que era un poema cap a la senyora, no? I actualment ja estem fent aquest projecte que vostè ens proposa, molt semblant, i ja l'estem duent a tot. Quina sincronia que... Saps? Com dir les coses sense dir que no. Però al final era que no podia venir.
2: Però sempre, la persona, sempre positiu, no?
4: Sempre positiu. La persona s'ha quedat contenta. L'altre dia amb una altra amiga menorquina que també va estar després de jo, m'adeia, sempre me quedarà la idea de Nana Ferrer i en Vicenç, que era, trigues lo mateix en dir moltíssimes gràcies, quin plaer conèixer-te, que perdona, ara no puedo, me voy corriendo. Són les 8 mateixes paraules, no? I molts cops diem, no, estem estressats i diem, no puedo. No, en comptes de dir, gràcies, que bien que me lo pidas. Hablamos cuando podamos. I llavors això em va travessar bastant. Vaig estar fent un projecte que es deia en tres paraules, creant tot missatges en positiu i amb la força del missatge en positiu. I al cap dels anys vaig dir, collo, no sé dir que no. Només m'he concentrat en dir que sí. Tenia un espai a Barcelona que es deia The Yes Place. La contrasenya del wifi era yes, yes, yes. I dic, què me passa, no? I era que no sé posar límits, encara no en sé del tot, però bueno, ensenyo amb uns altres a posar-se'ls, però jo després m'equivoc. I llavors vam començar, em van proposar de fer una publicació, un puesto que es diu de Madrid Marca Blanca, sobre això del sí. Dic, mira, és que estic en el moment o no, t'assembla que fas... I diu, ah, doncs m'assembla molt bé també. I va ser la primera edició, i la vaig fer allà, que al final vaig haver-li de dir que no amb ella també, que no ho faria amb ella, però la vaig treballar ja perquè era un desastre sempre. Quan arribava tard, era com, no hi havia manera de quedar, i vaig dir, és que aquí és el primer límit que haig de posar. I llavors vaig fer un recull de poemes que tractaven més, doncs, la capacitat de dir que no, i després he estat fent tallers per aprendre a dir que no, des del cos, també des de la part performativa, de com és una resposta agressiva, com és una resposta passiva, assertiva. Ho he fet a Mèxic, ho he fet amb una beca de resistències artístiques de València, amb un institut al carrer Menorca, Balears, al carrer Balears, no, Institut de Secundària Balears, al carrer Menorca, de València, que dic, ja et toca collons. Sí. Durant un any, però que es va trencar al final per el Covid. Després ho he fet aquí a l'Escola d'Arts també, amb alumnes d'aquí. Ara me'n vaig a fer-ho a Argentina. Tinc una petita gira amb un altre espectacle, i el que no, a Rosario, als tallers, perquè de que no tinc espectacle. Fem una posada en escena després dels tallers amb els que participen. Però no tinc un espectacle, crec que és una que hauria de fer. I faig el Alone Together, un altre espectacle als centres culturals d'Espanya, de Buenos Aires, Rosario i Córdoba.
2: Aquí volia anar, en aquest, precisament, Alone Together. De què va aquesta peça?
4: Aquesta peça també és bastant de dir que no, per això va relacionat amb aquest.
2: Bueno, és posterior, no? No?
4: És el mateix moment, més o menys. Sí. La vaig escriure mentre estava fent el taller a la primera publicació a Madrid. Uh-huh. Me'n recordo allà escrivint El rastro, boja, perquè estava deixant de fumar, i sobre deixar de fumar, sobre l'ansietat.
2: En el xoc li diria molt bé que...
1: Sí.
5: Jo, passant el llibre.
4: Mira, jo com estic.
2: Bueno, jo l'he
4: fet.
2: Porto
4: un mes ara sense fumar.
2: Jo vaig estar a Sassínia. Vaig estar a Sassínia quan un va fer allà a Sassínia. Em sembla molt xulo.
4: Sí. I clar, aquesta la vaig estrenar a Mèxic. Després va estar a Barcelona des del, em sembla que era el 5 al 10 de març, i el 14 ens confinaven. Uh-huh. I a més el 14 ho paraven a ma mare, havia de venir corrents a Menorca perquè havíem d'anar a Mallorca, i ja no vam poder anar-hi. I vaig passar el Covid aquí i van cancel·lar la gira bastant. Després es van començar a fer coses al setembre, a Tarragona, un festival que hi ha de noves dramatúrgies, però, clar, de cop i volta era... aquest espectacle és amb antifaz, és tot auditiu. I on estic, una petita taula d'operacions on vaig llançant sons, igual que feu altres, i fent sorolls en directes, no?, de... ASMR i sorollets.
2: I amb això deixes de fumar.
4: I amb això deixes de fumar. Ja estaria bé.
5: Fumés.
4: Normalment dona ganes de fumar. Aquest espectacle, la gent m'ha dit, tinc ganes de fumar.
2: I de... A veure, Joana, que ja tenim una estona i hem d'anar acabant, que sí. Aquí el temps corre molt ràpid.
4: Vinga, va.
2: No, et volia demanar, com veus la creació artística aquí a Menorca?
4: Veig que hi ha molts artistes.
5: T'has pensat molt la resposta. T'has saltat l'alarma.
4: Perdona. Veig que hi ha molts artistes, hi ha molta creativitat, però després també veig que hi ha com una lliga de supermuseus, galeries i tal, que on no entrem els artistes menorquins. Inclús et diré que a vegades en el claustre també la participació a llocs més petits d'artistes menorquins i el pressupost que es dedica és molt poquet. No?
2: Bueno, així que... te deixen que vagis allà perquè puguis posar el currículum, no? Ja. Si no te fan pagar, per anar-hi...
4: Llavors has de sortir una mica fora d'aquí, no? Està clar, que passa que... Sí, jo sempre he estat sortint, perquè al final aquí paguen tan poc que no podria ser artista. Hauria de fer altres coses i fer-ho com fan molta gent que està aquí, amics meus, que es dediquen a les arts escèniques, però fan feina a Correus i són artistes. No? Però...
2: Et donen feina a Correus?
4: Si ets artista, si tens un bon currículum d'artista. No, bueno, vull dir Correus com vull dir qualsevol cosa, no? Però sí, que al final, si no surt de Menorca, és difícil, però també tenim ajuts per sortir i és una feina que s'ha de fer, que els artistes també ens fa molta mandra sempre, no? Demanar subvencions, ajuts... Ah, no... Clar, la gent diu, no, és que tot això està amanyado. Jo no conec ningú i a mi m'han donat molta cosa i no conec ningú, ni sóc res, ni ningú, vamos, tant a Balears com a Espanya. Com
2: bueno, t'has currat els projectes i
4: t'ho han donat. Sí.
2: I doncs, Joana, per anar acabant, sí que mos agrada sempre que m'ho recomanin una cançó per acabar l'entrevista. Què m'ho recomanes?
4: Bé, és una recomanació una mica hippie i que tira cap a casa, perquè és un grup que tenia el meu pare, que era el compositor de totes les cançons, amb el Sisa i altres... Selene, eren quatre, Selene i Albert Batista, als anys 60, abans de venir a viure aquí a Menorca, i que supos que és una mica... Bueno, és l'origen de la meva feina amb el missatge i els sons i tal. Ells treballaven amb onomatopeies, no hi havia lletres, era rock progressiu, i aquest disc... pues és un referent dintre de tota la comunitat de rock progressiu. S'ha reeditat diversos cops, tant en CD com en vinil, música dispersa. A mi m'encanta la de Suani, però crec que havies posat Anillo, que un dia us explicaré una història, Anillo en Bach, que m'ha passat amb aquest tema, que és molt forta, però jo us explicaré en un altre programa.
2: Idò, moltes gràcies, Joana, per aquesta visita.
4: A vosaltres.
2: Ha estat un plaer. Vinga. I anem a escoltar Anillo, de música dispersa. Huh?

0: Quant t'agrada la cançó aquesta?
1: Canta, tio. El posem als concerts abans de sortir.
0: Te trauria.
2: Nios de porcajades!
0: Uau!
1: Estem avui sembrats, xavals. Una protesta convocada contra la massificació turística als carrers de Ciutadella atreu a 7.600 turistes vinguts de tot Espanya.
0: Van veure com atracció turística.
1: Van veure per Insta que hi havia molt bon ambient, que l'allotjament era barat perquè era temporada baixa, i van decidir fer una escapadeta. Declara un jove vingut de Toledo, o de Madrid, o de Burgos, és igual, m'ho invent. Baleària llança una nova connexió entre Ciutadella i Alcúdia amb el seu nou servei de tirolina. Estimam una durada de 90 minuts i agafes arrencada des del canal Salat, afirma un directiu de l'empresa. Tindran servei de wifi gratis, però t'adoc que recomano no treure's mòbil per si veu una gavina i te'l fot.
2: Si quedes un mig...
1: I el Club Esportiu Mercadal aprofita la reforma de l'estadi de Sant Martí per construir un parc subterrani de 536.000 places.
3: Hòstia!
1: Aspiram així a cobrir un 50%, de més d'un 50% del pàrquing desmarcat de nit des dijous. A fin de dia.
0: Em pensava que aquesta setmana hi hauria una notícia d'en Tauli, però sembla que serà la setmana que ve.

0: Llecontables!
1: Ui, en directe.
2: Bon dia i alegria. Com estem?
3: Com us duts?
4: Molt bé, sí, sí.
2: Avui, mira, avui m'he cansat ja de ratllar de català i avui volia xerrar d'altres llengües.
3: T'has cansat molt ràpid?
2: Bé, perquè hi tornarem, passis pena. Continuarem ratllant de català.
3: Cada dia hi torn.
2: Però saps què passa? Mira, segons etnòleg,
3: Qui?
2: Clar, tal vegada ho hauria de pronunciar Oleguer, una mica més a la francesa, no? Etnòleg.
3: Oleguer Freses.
2: No, etnòleg, és una de les fonts d'aquestes lingüístiques, una de les més conegudes, no? I bé, actualment estimen que hi ha poc més de 7.000 llengües al món, llengües vives, en dades del 2023.
3: Això n'hi ha massa. Escolta, anem a començar a reduir aquí, que això no pot ser. Mantenir tot això no pot ser.
2: No pensi, jo quan estudiava solia enxerrar de 8.000, 9.000. Això vol dir una que torbell i dues que moren moltes cada dia de llengües.
4: Les llengües es moren, o què?
2: Desapareixen. Deixen de xerrar. Bueno. I clar, nosaltres sempre reivindicam la nostra, bàsicament, perquè és nostra, però ostres, hi ha moltes llengües al món que es podrien reivindicar i que hi ha algú que els hauria de reivindicar i no els reivindica perquè per això es moren, no? Perquè si no els reivindiquessin, no es moririen. I bé, i per exemple, tenim un estat com Papua Nova Guinea que té al voltant de 840 llengües.
4: Wow.
2: D'acord?
3: Ostres,
2: és un estat que és més petit que l'estat espanyol i ja veus. I més curiós és que fins fa un segle, un poc més, no havien tingut, bé, això és pel que he llegit, però no havien tingut mai cap problema d'entendre-se, fins ara que la llengua oficial és l'anglès.
5: L'anglès, sempre.
2: En el moment que hi ha una llengua que s'imposa és quan venen els problemes. Ostres, tan feliços que podríem ser tots, perquè clar, penseu que també la ONU reconeix 193 estats. Per tant, si tenim més de 7.000 llengües i 193 estats reconeguts per la ONU, a quantes llengües per estat surten?
4: Jo no sé. Molt de matí. Però sí, jo què sé.
2: Clar, no.
4: No sé quina hora.
5: No mos dona, no mos dona sa vida per...
2: Xec, tu que és de lletres, quan surten? 7.000 entre 200?
5: 10 per am.
4: 10 o 12.
2: Però bé...
5: No te dona sa vida.
4: Però quantes dones?
2: Quantes dones? No, jo no ho he calculat, no. Jo pensava que vosaltres m'ho sabíeu dir. Ara aquí no ho tinc previst.
4: Tu segueix.
2: Però bé, jo xerrava de llengües del món per acabar xerrant. A veure, un fet innegable és que vivim a l'estat espanyol. Clar, l'estat espanyol, quantes llengües diríeu que xerren? No oficialment, sinó llengües que territorialment s'aixerren. Clar, una altra cosa és que me diguis, no, ha vingut un parlant d'urdu, no sé què. Sí. Però l'urdu no és una llengua que xerri l'estat espanyol com a territori, no?
3: A partir de quan es considera que se xerra la llengua? Per quants de parlants?
2: Amb una tradició.
3: Ah, vale.
2: Clar, clar, a veure.
3: Anglès, francès...
2: No comptam això, comptam en que els nadius de generacions endarrere xerren una llengua, no? Per tant, quantes llengües me diríeu que se xerren a l'estat espanyol?
4: 10. Mira, per mitja, 35, que és el que sortia en 7.000 entre 200.
2: Allà va. Vas desencaminat, però molt bona calculació. Molt bon càlcul.
4: Gràcies, l'ha fet un iPhone. Que no patrocina aquesta com el Rambuc, que volen patrocinar.
5: Volen enviar
4: cime, vale? Que faig feina.
2: No, en Txec no va desencaminat. Perquè...
4: Si no ha dit res.
5: Jo he dit 10.
4: Ah, vale.
2: He dit 10. I clar, després depèn de com consideres llengua, que tal. Però clar, si consideram el gallec i el portuguès com una sola llengua...
4: Hola.
2: Perquè...
3: Buah, tio, te passes.
2: Clar, és que si no és l'estat espanyol, se xerra gallec i se xerra portuguès. Després també tindríem, abans, si es consideram l'asturiaonès com una sola llengua, o consideram, per exemple, que l'extremenyo de les Urdes és una llengua a part. Clar, és a dir, hi ha coses allà, per filar prim... Que val més tampoc no entrar molt amb el d'això. Tampoc podem comptar el Silvo Gomero, perquè el Silvo Gomero és un llenguatge, el Silvo Gomero no és una llengua.
4: El Silvo Gomero com xerra?
2: Així, exactament així.
4: Silvo Bolson.
2: Pues estàs fent una vocal i si fas... n'estàs fent una altra. I, no,
4: ets... Sí, ets un fidel. Pues tu, més...
2: Això és. No, però El Silva Gomera, en principi, se xiulava a partir de... Clar, ara tenim un mòbil i, ostres, espera, avisarem un WhatsApp, no? No, en aquella època estaven allà a la Gomera davant de banda de Silla i enviaven quatre xiulades...
0: No me contestau? I... Jo t'estic xerrant aquí.
2: I vindré d'aquí no, no sé una estona, saps? I originalment ho feien a partir de Xillengo Guanche. És a dir, el Gomero, el Silva, se representava a partir del Guanche.
4: Ja dus més de 10 llengües, ja.
2: Però quan el Guanche... No, però un és mort i l'altre no és llengua, tio.
4: Ah, vale, el Silva.
2: I quan quan va desaparèixer el Guanche, pues van començar a xiular damunt del castellà. Però clar, no ho podem considerar, no podem considerar una llengua. Igual que tampoc consideram aquí amb aquest recompte com a llengua territorial escaló, que escaló és la llengua de gitanos, d'acord? Que es basa en el romaní, que el romaní és un d'europeu, però bueno, està bastant més emparentat amb sindi i panjavi, no? D'escaló, per exemple, ens han arribat paraules bastant interessants com xaval, calés, halà, i no surten al diccionari, però el de mudar i currar també són d'origen caló, no? Però clar, caló no ho podem pintar en un mapa tampoc i per tant no se sol considerar en aquesta llista de llengües territorials.
4: Apassionant.
2: Com a llengües territorials, considerant tot això, jo me'n surten 9 de llengües.
3: Ui!
2: Per sota bé, mira, només considerant que el portuguès i el gallec són dues llengües diferents, ja ho tindríem. Tenim el castellà, tenim el català, tenim l'occità, tenim l'aragonès, tenim el basc, tenim l'asturiagonès, tenim el gallec, tenim l'àrab i tenim l'amazic.
0: T'has deixat el principat.
2: Però és que a l'estat espanyol hi ha tantes versions de Le Petit Prince que és que...
4: El principat.
2: Jo sé que em fa més ganes de llegir és en manxego, saps?
4: Perquè en manxego?
2: Es diu El Principete.
4: Aquesta la vull, ja. Aquesta la vull, ja.
2: I clar, fa gràcia.
4: Ai, que bo.
2: Però bé, tenim aquestes 9 llengües. Tenim el castellà, que és l'única llengua que és oficial a tot l'estat, d'acord? És a dir, això que dèiem abans, ostres, no ens haurien d'imposar. I el castellà s'imposa damunt les altres llengües de l'estat, d'acord? Sigui d'una manera o d'una altra, és l'única llengua que és oficial a totes les altres comunitats autònomes, d'acord? També teníem el català, que no l'he dit perquè ja el dono per com assumit, que ja el coneixeu, ja n'hem xerrat en altres programes, és a dir, no...
4: Sona.
2: També tenim el basc, que després les llengües se classifiquen en tipologies lingüístiques, no? I, per exemple, tenim llengües xineses, tenim llengües semítiques, dintre les semítiques hi ha les llengües àrabs, no? Tenim les indoeuropees, que és on hi ha les llengües germàniques, les llengües romàniques, com són les nostres. El basc segueix una branca totalment independent de totes aquestes i no està emparentada en cap altra llengua. Sembla que antigament sí que havia estat emparentat amb el gascó, però el gascó ja és mort. I per tant, no mos va, bueno, xerra una mica sols, País Basc, Nord de Navarra i França. De tot el que us he dit, és a dir, jo crec que com més us pot sorprendre, no m'heu dit res, però bé, ja us ho dic jo, és que l'àrab sigui una llengua espanyola.
4: No m'ho sorprèn.
2: No m'ho sorprèn? Però jo em va sorprendre. S'àrab de Ceuta, o d'Arija, d'acord? Ceuta és una població on me sembla que un 20% de la població són policies o militars, i els qui no, pues molts són àrabs. No sé si, clar, jo, com sabeu, m'agrada ratllar de futbol.
4: Com la plaça Mirant.
3: Que cabro!
0: És un gueto, no? Un gueto.
4: I jo.
0: En Pedro està a punt d'explotar.
4: Jo vaig ser estonat. Ai, que vull fer una vermuta, és igual.
0: Tu se passa a Miranda i vas a cagar i a pixar, ho sabem.
4: Bueno, sí. El que vull fer una vermuta i que s'ha hagut d'esquivar. És igual.
2: Jo tornava a ratllar de futbol.
4: Les policies, no? És igual.
0: Pedro va passejar...
3: Ho hauràs d'explicar, no?
0: Va passejar els cans i ara, bueno, té les seves obligacions.
2: Però bé, la qüestió, que s'estima que un 42% d'accents de Ceuta són araboparlants, d'acord? I, en canvi, Melilla no està a zona àrab, sinó que està a zona masiga. D'acord, a Melilla, la llengua pròpia de Melilla és el samasic, també conegut despectivament com bereber. No? Passa que bereber ve de llengües romàniques, ve de bàrbar. No? Ja són els bàrbars, els berbers. No?
1: Berber
2: no, per això no mos agrada a nosaltres, no els agrada a ells emprar amasics. I amasic és la llengua que xerra a Melilla i territorialment una llengua totalment espanyola, igual que l'àrab. I quan comencem a respectar-nos tots una mica entre tots, viurem més tranquils, no? I això era per avui.
1: Gràcies, tio, quan t'apomento.

0: Molt bé.
1: A veure, és que per fer gloses has de tenir ganes, eh?
0: Sí, has de respirar, jo què sé, no? I, no, poeta?
2: Sí, sí.
0: No, si no ve, no...
2: No pots forçar l'inspiració.
0: No, però ja està, una glosa sobre no tenia ganes de fer glosa. M'agrada aquesta.
1: O sigui, ara no tinc ganes de fer glosa,
0: pues
1: de que faig la glosa.
0: Sobre això.
1: Clar,
0: sobre,
1: no tenir ganes de fer una glosa i haver de fer la glosa per compromís.
0: Perquè sí, perquè si no...
1: I ai, mira, se m'està despertant la boca, poc a poc.
0: Va, fer un xiste, però no me'l deixes fer.
1: Quin xiste.
0: És igual.
1: Tu, que el dentista fa molt de mal, tu. M'ha fotut un xiringasso. I ara ho he notat, ho he hagut de dir.
0: Vale, vale.
1: Res, sobretot, jo diria que...
0: T'ho deixem una pronta recuperació, Cristian.
1: Ara te mostraré la llengua, a veure. No me la deixo. Escolta, el compromís dels glosadors, si fos a tota la societat, tal vegada...
0: pues sí, ha de cosa.
1: Tal vegada no estaríem on estem. O pitjor,
0: pues compromís,
1: pitjor tal vegada, pitjor, no ho sé, però bé. Compromís, companys, companyes.
0: Compromís i eufòria.
1: Eufòria. I ja acabem el programa avui i l'homenatge d'avui per rompre aquesta criptogínia que està a tot arreu.
0: Mal, criptogínia mal.
1: Criptogínia és el mal. Avui dedicam aquest comiat a Ana Maria Lluïsa Serra Balabre, nascuda a Mo un 21 de juliol del 1911 i mos va deixar el 19 de novembre de 1967. Va ser una arqueòloga, historiadora i arxivera. A més de filla il·lustre de Mo, el 1971.
2: Ana Maria va ser directora de diversos museus i institucions culturals menorquines, participant en nombroses excavacions durant tota la seva vida. Va ser una de les grans divulgadores del patrimoni de Menorca, organitzant exposicions d'art, història, arqueologia, així com des de la seva vessant d'investigadora. Tot un referent.
0: I ens despedim amb una cançó de nostres amics Pol de Gall, que es diu Maria i que segurament li van dedicar a Maria Lluïsa Serra.
1: Evidentment. Sí, vinga, Maria, va. Vamos. Per tu. Fins la setmana que ve.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Bé, Joan, què en penses d'aquest llibre justament enguany que fa 25 anys que el vas publicar?
1: Vull dir que és una novel·la que aguanta, no? Vull dir que jo sempre dic que només hi ha un crític literari, no? I que el crític literari és el temps, no? I el mateix autor, a vegades, encara que una obra hagi, en el present hagi estat molt, molt ben considerada, ell mateix, quan llegeix aquesta obra, al cap de 25 anys, s'adona si s'aguanta o no s'aguanta, no? El laberint de les girafes, molts de lectors, fins i tot encara Manuel, era un altre dia del poble de Ferreries, em va dir que era la tercera vegada que llegia El laberint de les girafes, no? Vull dir que és un llibre que s'aguanta, que sempre acompanya i del qual estic molt, molt satisfet.
0: Molt bé, començarem parlant pel títol de l'obra, que és metafòric, i bé, al llarg de les 307 pàgines que conformen el volum, no, de fet no trobem cap referència ni als laberints ni a les girafes, tot i que la idea de construcció dins de la qual els animals de coll llarg, tot i estar perduts i no conèixer-ne la sortida, poden veure que hi ha més enllà dels murs, lliga la temàtica de l'obra. La memòria i també la construcció de la identitat. De fet, a partir de la pèrdua d'aquesta memòria que pateix el protagonista, Eduard Pelegrí, associada a la malaltia de l'Alzheimer, la novel·la esdevé, a través de 7 llargs capítols i un epíleg, un recorregut laberíntic a través del temps de la memòria, en un intent de reconstruir la història de 7 generacions d'una família ubicada a la geografia mítica de Morella, i de retruc també a Sant Blancat i altres indrets a l'illa de Tabarca, molt semblants, per cert, a Cala Galdana, a Ferreries i a Menorca, en un moment en què una nova era, eufemísticament anomenada de progrés, que hem escoltat aquí simbolitzada per l'asfaltat dels carrers, que és la del turisme i la destrucció del territori, és a punt d'esbocar un món que només el record del qual podrà ser testimoni. Som, Joan, girafes dins del laberint. Quin paper juga la memòria, la seva pervivència en aquesta novel·la?
1: Sí, aquest títol està lligat a una anècdota. Jo ja havia entregat la novel·la, ja havia de publicar la novel·la a Proa i l'editora Nisidor Cònsul, i teníem un amic en comú, Jordi Puntí, i l'Nisidor Cònsul va consultar en Jordi Puntí aquest títol, què li semblava. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos... que el títol que jo li havia entregat a l'Nisidor Cònsul era Els ecos de l'horitzó, no? Que és un capítol de la novel·la. No? I jo em semblava que Els ecos de l'horitzó en els illencs és una mica com la memòria, no? I que la memòria aquesta que es va diluint, i que ens arriba com un eco a través de l'horitzó. I en Jordi Puntí va trobar que els ecos de l'horitzó no funcionaven, no? Que no trobava que fos una paraula prou catalana perquè funcionés. No? I en Isidro Cònsul em va dir, has de fer un títol nou i la novel·la surt d'aquí, o entra en impremta d'aquí una setmana. I no sé per què em vaig pensar en una altra analogia de la pèrdua de la memòria, que és unes girafes trescant dins un laberint. A Barcelona hi ha el laberint d'Horta, que hi anava molt en aquella època, trescant dins un laberint i veient la realitat que els humans que trescant dins aquest laberint no poden veure, no? I me va semblar, jo li vaig dir, El laberint de les girafes. Bueno, i va quedar entusiasmat, també ho van comentar amb en Jordi Puntí, que també és molt amic, i va dir, és un títol inèdit, fantàstic, vull dir, ningú te'l copiarà, vull dir que no... això, i va acabar amb El laberint de les girafes. I ja se'm vas incidint en aquesta idea de fer una analogia de sa memòria, no? Vull dir que... Els ecos de l'horitzó era una analogia de la memòria, el laberint de les girafes també, i la malaltia d'Alzheimer és no una analogia, sinó una realitat de la pèrdua de la memòria, que era el tema que m'interessava.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Cares a mig de l'aigua, de Janet Frame, és una novel·la duríssima per sa temàtica, però magistral en sa forma. I és d'aquests llibres que jo tenc dins sa memòria i crec que m'acompanyarà. M'acompanyarà molts anys més. Publicada originalment el 1961, aquesta obra neix arran de l'experiència vital de l'autora. Janet Frame la va començar a escriure per recomanació del seu psiquiatre, que li va demanar que escrigués unes memòries del seu pas per diversos hospitals mentals a Nova Zelanda. Era per curar una ferida. Però ben prest ella diu que el relat se li va desbordar i va entrar de ple en sa ficció. I d'aquí en va sortir una obra literària com una catedral. El que fa que Cares a mig de l'aigua sigui una novel·la tan poderosa no és només el que explica, sinó per jo com ho explica. L'estil de Janet Frame és com a fragmentari, poètic, no sé, per jo és molt original. O sigui, tal vegada de qualque moment podeu trobar que és una lectura exigent, però jo crec que val la pena entrar-hi perquè, o sigui, qualque moment tal vegada no acabes d'entendre què està passant, però jo crec que es bo deixat s'endur perquè la trobareu preciosa. La protagonista és Istina Mavet, una jove ingressada en un hospital psiquiàtric. El motiu de l'ingrés acaba sent gairebé irrellevant, perquè una vegada dins, Istina deixa de ser una persona. Perd els drets, la dignitat i la identitat. Allà dins, els metges i les infermeres la tracten com a nombres, com a animals, i no tenen ni rastre d'empatia per elles. El llibre retrata d'una manera que, sincerament, escarrufa bastant, com era ser una dona amb una malaltia mental en els anys 60. Aïllament, maltracte físic, maltracte emocional, abandonament també per part de les institucions, molts de deliris induïts per els medicaments, perquè anaven supermedicades tot el dia, i la por constant que tenen en els electroxocs i sobretot el més greu de tot, que era la lobotomia, que els aterrava. Elles tenien molta por d'acabar lobotomitzades, perquè per desgràcia era una pràctica molt freqüent quan no sabien com curar aquella persona. Per sort, l'autora va poder sobreviure a les seues duríssimes experiències ingressada en hospitals psiquiàtrics i va aprofitar-les per escriure aquesta meravellosa novel·la, que ara ja la podem llegir com un clàssic inoblidable de la literatura anglosaxona del segle XX. Doris Lessing diu de Janet Frame: quina dona tan extraordinària, per haver superat els obstacles que va superar i haver sabut donar-los tan bon ús a la seva obra, d'una manera tan original. La teniu disponible en català a l'editorial Trota Libros, que la va publicar el 2022 amb una traducció de Xavier Pàmies, veritat que una traducció que m'agrada bastant, i que crec que li fa plena justícia en aquesta autora tan única. Com us deia, és una lectura que pot ser complicada, potser no l'agafeu en moments que tingueu poc ànim, perquè és una lectura dureta, però crec que és molt necessària i espero que us atrevigueu, perquè segur que us ajudarà a reflexionar sobre les malalties mentals i el seu estigma i tractament social, sobretot en el passat.

humor fràgil vitalista, patidor per vocació, melancòlic humanista, creient

dia i no sé què tinc que dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar, no tots som encara aquí.

0: Aquí estem amb Xafogó, amb dos dels seus membres, en Joel i na Iraia. Benvinguts, gràcies per ser en aquest programa de Ràdio Far. Vos explicava antes, i vosaltres també ens hi compten els oients, que tenim podcast a la web, per xarxa, estem a Ràdio Far, estem per tot, i també tenim una FM que no me la sé, però la posaré perquè la tinc memoritzada en el cotxe, no sé quin nombre és, però també podeu escoltar Ràdio Far, que posa música menorquina de tot tipus, i ho podeu escoltar per la ràdio on sigui. Jo no me'n recordo el nombre, però ho posaré baix. Xafogó, hem escoltat aquest tema Fornells, que és un tema, com el definiríeu? De què va aquest tema? Vam.
1: Però al final tracta de nosaltres, de pues, el que són els menorquins de Menorca per estiu, ganes, pues, això, ganes de festa, platja, i... Sí, això.
0: Un tema estiuenc, sí.
1: Exacte.
0: Fantàstic. I res, volia saber tots dos com començau. Jo sé que en Joel toques trombó, va començar amb un instrument, va començar a cantar directament. Com començau a agradar-vos la vostra música? Hi ha qualsevol moment definitori així peliculero o no?
1: Individual o com a grup?
0: Individual, després anem en el grup.
1: Bé, pues, al final això, pues, de petit comences amb la música, tal, després dius, hòstia, que a lo millor... Cantar no serveix per cantar només en els sopars familiars. A lo millor serveix per alguna cosa més. A lo millor puc aprofitar. Pues te fiques a classes, tal, no sé què, i al final, pues, mira, quan te dones compte, estàs a un conservatori...
0: Ja. Liant tots els capvespres allà, fins que acabes amunt i avall. I en el cas...
2: Jo, pues igual, que cantes així de petita... Uh-huh. La meva família sempre ha estat supermusical. O sigui... hi ha hagut música sempre, i això, que t'ajuntes amb gent i dius, pues, a lo millor sí que serveixes per algo més que pensar guinaldos de nada. I, pues, res, pues, t'ajuntes amb gent que te motiva i, pues, acabes a una banda.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola, i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, de Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, en tenim de molt bons.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

consumeix. Rodes meu planeta diminut per l'univers amb una sola planta que l'habita. Per ella és per sa única que escric cada vers i lluita una història.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, l'últim de sang, l'últim d'aquesta temporada també, un Maquetes pues, d'aquells diferents que faig a vegades. Avui no hi ha entrevista, avui us vull posar una mica de música d'aquest 2025, música guai que ha sortit aquest darrer any, aquest darrer any que res, que espero que hagi anat guai. Això m'ha anat guai en moltes sentits, en altres no tan bé. Però bueno, 2026 vindrà millor i serà un any fantàstic, amb molta música xula, amb molt de concerts de gent que ja està anunciant coses per l'any que ve, i que estigueu atents, que hi ha molta música marroquina guai per escoltar. I res, ja volia compartir algunes cançons, alguns amics i alguna gent guai que està fent coses xules a Menorca. I he de començar, òbviament, per no dir que el Leon Manso, que no sé vosaltres, però jo l'estic escoltant en bucle des que el va treure. No vaig poder anar a la presentació en el casino, però bueno, el veuré a Barcelona, perquè tocava amb ell a finals de gener, el meu grup i el seu. I res, un disco que me va fer arribar un parell de dies antes de que sortís, i ja ho vaig poder escoltar antes, i és una barbaritat de disco. Crec que és el millor que ha fet. Almenys el més rockero, és més variat, més guitarrero, me sembla, també. En Martí ja n'està se surt, i bueno, en Josep Begú i en David Marcàs també foten una feinada, i les té cançons tan xules com aquest Feliç de viure amb tu, que ja em va dir en Llure que m'agradaria molt, perquè és molt rotllo que mos agrada a tots dos, i és una cançó pues, molt polida, molt íntima, molt delicada, i que diu té aquest vers que diu que quan té por me posa a escriure i me sent millor. Vull dir que si teniu por, doncs poseu-vos a fer coses, que és el que us fa sentir bé. Així que començam amb aquest Feliç de viure amb tu, del Leon Manso.

Un altre que ha tret nous temes, nou disco, nou EP, el que sigui, perquè avui dia no hi ha formatge. L'ha penjat a Spotify, és en Pere Marí, el meu estimat Pere Marí, és el nostre llegendari Pere Marí de Ferreries, amb el nom artístic Peter, P-Y-T-R, si ho cercar por ahí, i res, se'l fa en Pere, no te dones compte, no diu res, i un dia pel grup de WhatsApp que tens per en comú amb gent de por ahí, te diu, mira, hem penjat uns temes més nous, pum, i allà estan, i són 7 tabassos, que va treure el novembre d'enguany. Es diu, el CP es diu Carret sense nom, i jo m'agrada molt un tema que es diu Somni estrany, on en Pere diu que vol ser una estrella del rock and roll, que en el cap de molts ell ja ho és, vull dir que encara que no ompli estadis, és una puta estrella, i fa cançons molt xules, està molt bé aquests 7 temes que ha tret. Us ho recomano que ho escolteu, perquè segur que no m'haureu donat compte de que ho ha tret, estiu, que no facis de promo. I res, aquí va aquest somni estrany d'en Pere Marí, Peter.

I seguim amb novetats d'aquest 2025, amb gent que ja han vingut en el podcast. De fet, un dels meus primers maquetes va ser una entrevista amb en Guim Saldavila, xerrant del seu grup Manners, a Cado i Coa, aquesta entrevista, però ell segueix en la seva cadena en solitari, amb aquest disc que es diu Bronte, no sé com es pronuncia, només ho he llegit, i res, un disc en anglès, on musica poemes d'aquestes poetises Emily Anne i Charlotte Bronte, del segle XIX, angleses, i res, un disc que sona fantàstic amb aquest rotllo d'en Guillem Saldavila, de música acústica, molt íntima, molt ben feteta, que sona quasi a bandes sonores en qualque moment, on compta amb les veus de na Neus Ferri i na Clara Gorries, dos que també han estat en podcast i que també són gent molt guai, amb músics com el Lluís Gené, ell, el mateix Guillem Saldavila, que fa les coses molt bé, un disco que sona fantàstic, on la gent que ha ficat no res pot fallar i res falla, i un disc des que traïm aquest tema que es diu Night i que res, segur que us flipa com m'ha flipat jo. Guillem, t'he de fer una entrevista per extraure aquest disco. Night.

I res, acabam aquest 2025 i aquesta temporada de maquetes amb una cosa ben diferent, un grup nou, un grup de xavals de Menorca, un grup de death metal, que és una cosa que m'agrada molt que passi, que encara hi hagi xavals que t'agradi la música extrema i que facin música extrema, un grup que es diu Forsaken, que just ha penjat el seu primer tema a xarxes, un tema que diu Marcha de los Decapitados, i que sona collonut. És un grup que ens hi queda molt de camí per fer, bueno, com a grup, com a instrumentistes, però que apunta molt bones maneres. I res, una cosa que em posa molt content que hi hagi grups d'aquest tipus de música, un grup que va debutar l'altre dia en directe, però que estarem pendents de tornar-les a veure en directe prest. I res, amb aquest death metal brutal us deix una nova temporada de maquetes. Gràcies a tothom per escoltar, que ja me sembla que no l'escolta ningú, no sap, però es veu que sí. Gràcies per a tota la gent que ha xerrat jo aquesta temporada. Tinc converses molt, molt xules i res, supos que l'aquí us tornem a veure aquí a Ràdio Far, a la ràdio guai de Menorca, en el podcast de música guai de Ràdio Far. Però ja som en Pedro, us estim molt i espero que tingueu un 2026 fantàstic i res, us veiem per aquí o per allà.

desperta, sones timbre, no t'enfies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombes.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem un olla en el foc a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquita allà, i mos duia a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, s'aigua, la calç s'anava fonguent de poc a poc i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bullingués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant que allò cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
0: La calcinera. El podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.